Activa el mode estiu. Escolta iCat. Ja comença a fer-se clar.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

escapa secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Yes, I am.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dani Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació. Avui dimarts 4 d'agost del 2026, sempre a través del 107.1 de la freqüència modulada. Tot i que també podeu seguir tot el contingut a través d'internet, a Ràdio en Línia o Ràdio La Carta, a www.rtv-elvendrell.cat. Al mateix temps, perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que de fet està a punt de començar, començarem per aquí, el podeu seguir per televisió El Vendrell, el que seria en ràdio en imatges, sempre quan el contingut així ho permeti. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem, i sempre ho feu, sempre ho fem, a que seguiu tota la programació prevista, que ja està a punt i que de fet ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat, juntament amb tot l'inici de programació, ja ho enllacem amb aquest programa. Avui és dimarts 4 d'agost, programa número 4018. Gràcies per fer-lo possible, de veritat. Passem gairebé 3 minuts a les 9 i volem ser-hi, si ens deixeu, fins les 12, fins al migdia, on justament això, busquem tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. A més, ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, si us ve de gust, sobre qualsevol cosa. 686-101-101. Aquest és el número, amb missatge de WhatsApp al 686-101-101 o el correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí ja, ben pendents de tot el sumari, tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que escoltarem per posar-hi ritme, per començar encara amb més ganes, si cap. I saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia, un punt important sempre en aquesta primera part informativa de La Calaixera. A banda, també a punt esportiu, repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem amb més contingut a la segona part de Calaixera. I el que estem fent justament aquests dies i aquestes setmanes prèvies d'aturada per temporada estival, i el que fem és recordar aquells continguts i allò que hem anat tractant aquesta temporada que ja finalitza aquí a la Calaixera. Per exemple, des de Baix Penedès Empresa, una secció amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, o també aquest apunt de la coach i psicòloga Begoña Cartagena al liderar-se per viure millor. També destacarem algun punt d'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja perfilarem i ja anirem cap a la tercera i última part. Avui, com ja és habitual, secció sobre tecnologia. Bé, de fet, l'objectiu, la intenció és perdre la por a la tecnologia, una secció d'en Joan Molinàs de Goil. I bàsicament amb això ja ens plantarem al migdia, acabarem a les 12 i ja tancarem barraca. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya.
1: t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: El temps, sempre per començar, pendents del temps i de les temperatures. Marc, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Digue'ns que hi ha d'haver-hi canvis, o no, no ho sé, eh?
6: Alguna coseta hi ha avui, però ens haurem de mirar una miqueta d'esquenes, una miqueta de lluny, amb certa enveja, perquè sí que és cert que avui tornarem a repetir aquest ruixatge, aquestes tempestes. Tenim avisos activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè a partir de mig matí, migdia i durant la tarda podran créixer nuvolades a tot el prelitoral. Difícilment arribaran a la costa. Podrien treure el nas cap a l'àrea del Montmell, però està una miqueta complicat. Per tant, serà bàsicament en tot aquest sector de l'interior on puguin anar caient aquests ruixats, aquestes tempestes a partir de migdia i durant la tarda. La temperatura avui afluixarà una miqueta. De fet, avui ja no hem tingut aquesta humitat tan destacable a primeres hores, tot i que evidentment sí que teníem aquest ambient notablement xafogós. Per tant, avui un dia més variable, amb inestabilitat cap a l'interior, amb ruixats, amb pedregades que no ens arribaran, però que tot el prelitoral i a tocar del Baix Penedès per l'àrea de muntanya podrien treure el nas.
0: Bé, bé. Almenys una mica de canvi, això sí. Encara que no ens acabi de tocar nosaltres, que
6: sí,
0: ja està bé.
6: Una mica.
0: Ja està bé, ja està bé. I per què fa les temperatures, Marc? Com ho tenim?
6: Ara mateix tenim 27 a Conill de Comarruga, 26 al Vendrell, 25 a la Bisbal i que 24 a l'Observatori del Montmell. Més un desig que una realitat.
0: Ostres, jo diria que sí, tant de bo, estiguéssim a 14 graus, que bé que estaríem.
6: I tant, i tant, i tant.
0: Gràcies, Marc, que vagi molt bé.
6: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Va, posem música, posem ritme en tota aquesta calaixera d'avui dimarts, que ja som dimarts. Senyor Chinarro, darrera cançó, El deseo del genio.

0: Aquesta és l'última cançó de El Señor Chinarro, El Deseo del Genio, la cançó que hem triat i que acabem d'escoltar per posar ritme i per començar Calaixera avui dimarts.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: En directe, en proximitat, a través del 107.1 de la FM. Dos minuts per un quart en punt de 10. Anem ja directament cap a la informació i les notícies destacades. El regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano, que ha comparegut davant dels mitjans per valorar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el cas dels anuncis gratuïts durant la pandèmia. El cas s'ha arxivat 5 anys després de la denúncia que va interposar els grups de Som Poble Esquerra, Podem i Primer al Vendrell per un possible cas de malversació i prevaricació administrativa. La denúncia feia referència a la campanya que es va engegar durant els mesos més durs de la pandèmia perquè els comerços locals es poguessin anunciar gratuïtament a ràdio i televisió al Vendrell, de la qual Soriano n'era aleshores president del Consell d'Administració. El tribunal conclou la interlocutòria que no troba indicis delictius en aquella mesura.
2: I el que diu, i cito textualment, és que la decisió que van prendre de posar en marxa una campanya d'anuncis gratuïts pel comerç local durant el confinament no només no va ser prevaricadora, sinó que va ser justa en el moment històric en el que es va adoptar. És a dir, el TCJ no només diu que no hi ha indicis de culpabilitat, sinó que el que van fer va ser correcte.
0: Soriano ha mostrat la seva satisfacció, per tant, d'aquest arxivament de la investigació, després d'un procés que s'ha allargat en el temps, com pel fet que el tribunal avali la decisió que es va prendre en aquell moment complicat.
2: El que diu és que podem parlar de si el procediment administratiu es va fer bé o no, però que això no pot incorporar directament una activitat penal. I durant el confinament del Covid-19, sobretot els primers mesos, no podíem fer modificació de les ordenances, no podíem pràcticament ni fer decrets perquè no hi havia personal a la casa que ho pogués fer. I en aquell moment el que sí que valora és que l'activitat i la decisió que es va prendre, lluny de ser prevaricadora o constitutiva d'un fet delictiu, el que sí que va ser, i ho diu literalment, justa en el moment històric en el qual es va prendre.
0: L'actual regidor de comunicació ha criticat que els tres grups que van presentar la denúncia ho van fer a través d'un fet desdibuixats i esbiaixats, i ha assegurat que el seu objectiu no era altre que desgastar la seva imatge personal i el projecte del govern local.
2: El que hem vist en els darrers anys i el que estem veient des del principi dels governs que vam encapçalar a través de l'alcalde Kenneth Martínez és una oposició que intenta guanyar els jutjats el que no va ser capaç de guanyar a les urnes. És una oposició que basa la seva activitat política en la crítica permanent i en la manca de propostes constant, i és una oposició que ha intentat fins a dues vegades embrutar la imatge del govern municipal.
0: El regidor ha avançat que en els pròxims dies penjarà la interlocutòria sencera a internet perquè tots els ciutadans la puguin consultar. Més qüestions, altres notícies destacades a nivell ja festiu, en l'època de l'any on ens trobem, en ple estiu i a començaments del mes d'agost, és el torn festiu de Sant Vicenç de Calders, que ha celebrat ja aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. El pregó, a càrrec de Hermann Stirli, l'ofici religiós, amb toc d'ofertori interpretat per l'Adrià Grandia, i la presentació del llibre de les pintures i els vitralls de l'església han obert un cicle festiu que no finalitzarà fins aquest proper diumenge. Qui ens apropa la crònica d'aquests primers actes importants és el nostre company Llorenç Avinyó.
3: Sant Vicenç de Calders ha celebrat aquest cap de setmana els actes centrals de la seva festa major d'estiu. Un dels moments més emotius de la festa va ser el pregó, que va tenir lloc la nit de divendres a la plaça de l'Església. L'encarregat de donar inici a les celebracions va ser Hermann Stierle, ara veí del poble, però que per primer cop hi va arribar l'any 1997.
4: Jo em dic Hermann Stierle-Rigau, el meu besavi i avi patern eren alemanys de la Selva Negra, i ells dos, i el meu pare i jo, ens diem igual, ens diem Hermann. A mi d'alemany em queda el nom, quatre gens i la passió per la cervesa. Així que aquest any gaudirem de la festa.
3: El pregó ha estat una declaració d'amor a Sant Vicenç.
4: Durant molts anys, venir aquí per a mi era una escapada de la fressa, del ritme de la ciutat, de l'estrès de la feina. Aquí trobava espai, senzillesa, d'uns dies per descansar, com suposo que us ha passat a molts de vosaltres. Aquest poble, jo no sé què té, però ha aconseguit, poc a poc, que no em calgui marxar del lloc.
3: I al final, un poema de collita pròpia, dedicat al poble.
4: De l'Atzavara a l'Olivera, vaig del Suro al Garrofer, prop del mar la Vinya Verda, allà al cim el Cirerer. Del Puriol i la Farigola, colors i sabors que em donen vida, el romaní i el te de roca, l'espígol i la sajolida. Jo m'estimo casa meva, de la costa terra endins, platges, boscos, pedra seca i sobretot els seus veïns. Bona festa major i visca Sant Vicenç!
3: El dia gran de la festa va ser aquest dissabte i els actes principals van tenir lloc a l'església parroquial. L'ofici de festa major d'enguany va comptar amb un moment musical especial. La interpretació del Toc d'Ofertori de Josep Mercader, més conegut com Astor, interpretat per Adrià Grandia.

0: En finalitzar l'acte religiós al mateix temple, es va fer la presentació del llibre Llum i color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. El llibre ha comptat amb la participació de diverses persones, com Joan Descals, Montserrat Barenys, Josep Maria Bernades i familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz, autors i familiars dels autors dels vitralls i les pintures. El coordinador del llibre ha estat Josep Borrut.
1: El llibre aquest és per deixar constància de les persones que han fet les pintures i els vitralls de l'església, que en aquest cas són el Josep Maria Bernades, que tant ell com el pare com l'avi van participar en les pintures del presbiteri ja fa, van començar l'any 1922, són les originals, i després hi ha el Joan Descals, que va fer els dissenys dels vitralls, el Toni Bassó, que també va fer el disseny dels vitralls, en aquest cas de la Capella del Santíssim, el Lluís Díaz, que és el vitraller, i la Maria Montserrat Barenys, que va pintar ara, just ara, aquest any fa 65 anys, la Capella del Santíssim. Doncs aquest any, coincidint 65 de la Capella del Santíssim i 25 dels vitralls, doncs hem volgut deixar constància perquè quedi, perquè a vegades les coses es fan i després ja ningú se'n recorda, no? Com a mínim deixar constància escrita i gràfica de tota la feina que vam fer.
0: El cap de setmana ha comptat amb més actes i la programació festiva continua tota la setmana fins diumenge vinent.
2: Qui també està de festes són els veïns i veïnes i els visitants del Francàs. Ja han començat aquestes festes d'estiu i un dels actes més esperats és la concentració i la cercavila dels grups de foc del Vendrell, una celebració que ha replegat a persones de diferents llocs del país. Ens ho explica en Dani Vázquez.
3: La llum, el foc i les bèsties han tornat a ser protagonistes a les festes d'estiu del Francàs. La tradicional cercavila dels grups de foc del Vendrell ha estat, com sempre, un dels esdeveniments més populars de la celebració del barri marítim. Unes festes que cada any atreuen gent, fins i tot d'altres punts del país.
4: Sí, un petit apartament familiar de fa molts anys, i havien vingut molt amb els nens, que ara, clar, ja són grans, independitzats, i sobretot al nostre fill li encantava tot això de les bèsties de foc, dels correfocs, i anàvem al Vendrell. I pues aquí, i ara, mira, farem fotos i els enviem perquè vegin, que estem aquí.
5: Una, la gran està fora, i l'altra no té vacances encara. I per això no ha volgut.
4: Sí, venen quan poden, però clar, per festes ja no poden.
3: Els assistents han pogut gaudir de la diversa i extensa cultura de foc que existeix a la vila, un univers en què el Vendrell és capital pel que fa al model de les festes majors i que ha sorprès els turistes que s'han apropat a les diferents celebracions que s'han dut a terme al municipi.
6: Aquí a Francà fa moltes coses. Portem un any aquí i la veritat que superbé. Vam veure com a Ruga, que també estava la tortuga, que hem vist ara. I la veritat és que, veus que són tots del Vendrell, no? Que hi ha moltes colles, no? Deu ser una tradició d'aquí, d'aquesta zona, no? Sota la seva versió, està molt bé. Havíem vist també al Maresme, que també es feien, però la veritat és que aquí està molt bé.
7: Està molt bé, la veritat. Sí. No m'esperava que sigui, no?, un barri marítim que tinguessi tanta tradició de correfoc i tot això. Molt bé.
4: Fantàstic. Bueno, a mi m'agrada, i amb ell igual.
5: Sí, sempre ens han agradat molt, està molt bé.
4: Està molt bé, clar que sí, ens encanta. Tot el que són jardins, coses de foc. Vam anar al Vendrell a veure el quilòmetre de traca i tot allò, sí.
3: La cercavila ha començat a 9:45 del vespre i ha anat des de la via de la comunicació social fins a la zona lúdica. Han pres part el ball de Diablons i la Víbria, el Borinot de Foc, el Cabrot Petit, el Bou de Foc, la Tortuga, el Tallot, les Puces del Caramot i la Posseta.

0: Durant tota aquesta setmana es duran a terme diferents activitats nocturnes a la zona lúdica, com ara classes i exhibicions de ball, un bingo musical o un sopar, entre d'altres.
1: No deixem encara la cultura popular, ni el foc ni les bèsties, perquè el Vendrell ha acollit la primera edició de la tradicional. És una trobada de dracs de foc catalans que ha estat organitzada pel Drac del Vendrell. L'objectiu de la iniciativa és posar en valor la cultura del foc i la seva llarga tradició al país. Hi han pres part el Drac de Sant Martí Sarroca, el Drac de la Riera de Gaià, el Drac de Sant Roc de Tarragona, el Drac de Sant Quintí de Mediona i el Drac de Granollers, a més del Drac del Vendrell i el Bou de Foc, també del municipi. Es tracta de figures tradicionals amb una llarga història i cadascuna amb la seva personalitat i la seva manera de fer. Des del Drac del Vendrell, organitzadors d'aquesta trobada, com dèiem, han remarcat que amb aquesta cita es vol realçar el valor de les entitats que mantenen viva l'essència de la cultura popular de foc a Catalunya. Arnau Gené.
2: L'objectiu de la tradicional al final és com d'una manera poder com recuperar aquestes arrels i la tradició catalana i d'alguna manera pues, tornar a aquests inicis dels dracs, al final totes les que hi ha aquí ara mateix al Vendrell, tots són amb molta història i al final pues, d'alguna manera volem que es representi, perquè al final durant els correfocs i les cercaviles de foc, doncs d'alguna manera sempre hi ha de tot una miqueta, però sempre queda una miqueta com opacat, no? Al final la idea de la tradició, de la gent, per dir d'alguna manera així ràpida, amb faixa, amb boina, amb camisa, així com arreglats d'alguna manera, com ho feien anteriorment, i llavors voler com recuperar aquesta essència, no? De lo que és la tradició en general.
1: Després de la plantada de les bèsties, començava bé, tot un recorregut amb tabalada pel centre de la vila. I ja de nit, els dracs han fet el recorregut pel nucli antic acabat a la plaça Vella, on s'han fet l'encesa de lluïm. La intenció dels organitzadors és mantenir aquesta mostra tradicional com una cita periòdica per projectar les seves arrels cap al futur. No marxem de tota aquesta crònica cultural popular. La Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú ha deixat la millor actuació de la temporada dels Nens del Vendrell. Han obert plaça amb un 4 de 8 executat amb molta solvència. El castell ha mantingut unes mides excel·lents durant tota l'execució i pràcticament no ha presentat cap moment de dificultat, convertint-se en una construcció gairebé perfecta. En segona ronda ha arribat un dels grans objectius de la jornada, el 3 de 8. Els vendrellencs no el descarregaven des de la Fira de Santa Teresa de la temporada passada i aquest any només l'havien pogut carregar a Bellvei. A més, era un castell que la colla havia preparat per portar a Festa Major, però una baixa d'última hora ho va impedir. Aquesta vegada, però, el treball previ ha tingut recompensa. El 3 s'ha executat amb comoditat, ben treballat des de la base i sense perdre les mides en cap moment, fins a completar una descarregada molt celebrada. La cirereta ha estat el 2 de 7, el tercer que els nens descarreguen aquesta temporada, la torre s'ha mostrat molt segura amb una execució immillorable. Les bones sensacions fan pensar que aquesta construcció pot esdevenir ja ben aviat la base per afrontar el repte del 2 de 8 en folre. La Diada ha representat un autèntic revulsiu per la colla amb una actuació sòlida i segura que deixa clar el marge de creixement que tenen en aquest tram de temporada. Ara ja, i a partir d'aquí, la mirada està posada en la propera actuació a Llorenç del Penedès, on els vendrellencs esperen oferir més i millor i pensen ja en incorporar el 7 de 8 com a següent pas en la seva progressió. De fet, així ho valorava i així ho destaca la co-cap de colla dels nens, l'Elisabet Aleu.
3: Molt bona diada, la veritat. Molt contents per poder portar aquest 3 aquí i ha sigut un 3 maquíssim i ara ens estem supercontents.
4: Era el dia de descarregar el 3, però és que ara m'ho deies, fins l'últim moment no s'ha decidit aquest castell de tercera ronda, perquè al final l'embranzida d'aquesta plaça, l'ajuda de les colles amigues ha fet que estiguéssiu a punt de portar el 7 de 8.
3: Sí, al final és un castell que el portem molt bé, que hem treballat moltíssim, i sí que és veritat que les sensacions de l'assaig de divendres no van ser del tot bones i no volíem fer aquest pas endavant, però bueno, fins l'últim moment no hem decidit.
4: Ha costat aquest inici de temporada dels Nens del Vendrell, ara però ja us heu posat a lloc i per tant la cosa només ha fet que començar.
3: Sí, va costar molt, al final tres caigudes que no les esperàvem, i ha sigut un cop dur, però bueno, ara comença a sortir les coses i estem molt contents i a l'assaig es demostra això.
1: En aquesta Diada de les Neus, els castellers de Vilafranca han tornat a exhibir el seu potencial amb una actuació de màxima exigència, descarregant el 3 de 10 en folre i manilles, el 4 de 9 en folre i l'agulla i el 5 de 9 en folre, abans de completar el pilar de 8 en folre i manilles. I també han signat una gran diada la colla Joves Xiquets de Tarragona, que ha completat el 2 de 9 en folre i manilles, el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre, culminant l'actuació amb el seu primer pilar de 8 en folre i manilles de la temporada. Per la seva banda, la colla anfitriona, els Bordegassos de Vilanova, han celebrat la seva festa major amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7 en la seva millor actuació de la temporada. Més coses, seguim parlant de cultura. De cultura i de música, el Museu Déu, que ha acomiadat ja la programació del mes de juliol amb un concert als seus jardins. Els protagonistes d'aquesta vetllada han estat ni més ni menys que en Jan Guixens, en Jan Potis i la Susi Castellet. Ens apropa la crònica d'aquest concert la Sílvia Martínez.
5: El Museu Déu va posar el punt i final a la programació del mes de juliol amb un concert celebrat divendres al vespre al Jardí de l'Equipament. La vetllada va estar protagonitzada per la cantant Susi Castellet i el pianista Jan Guixens, de Jans Músics, que van oferir un repertori inspirat en el jazz i la cançó internacional.

0: Susi Castellet, nascuda a Tarragona i vinculada al Vendrell des de la infància, va iniciar la seva trajectòria musical al cor Petit Estel i més endavant va ser solista de l'orquestra Melodia. Al llarg dels anys ha desenvolupat una destacada carrera en el món del jazz, participant en festivals i actuant en espais com l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador, l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca, a més de col·laborar amb el compositor Juan Carlos Calderón. De la seva banda, Jean Guixens compta amb una llarga trajectòria sobre els escenaris. La formació va actuar durant 5 anys a l'antic restaurant Casa Víctor de Comarruga i també va portar la seva música al programa El Club de TV3, presentat per Albert Om. El concert va convertir un cop més els jardins del Museu Déu en un espai de trobada, on la música i el patrimoni i la cultura van compartir protagonisme en una nova vetllada d'estiu.
1: Com aquí, en la boca llevaràs sabor a mi.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: 2:15 també tenim a Punt Esportiu. Un any més, la platja de Sant Salvador ha acollit l'Open Petit Català, una de les proves més destacades del litoral tarragoní, en la seva 14a edició. La competició ha comptat amb més de 80 regatistes inscrits, mantenint la participació en uns guarismes similars als de l'any passat.
4: La platja de Sant Salvador s'ha omplert un agost més de patins vinguts de diferents punts del territori català. Es tracta aquesta d'una prova ja consolidada que enguany ha arribat a la 14a edició i que està impulsada per l'Associació Petit Català de Sant Salvador, en el marc de les festes d'aquest nucli marítim vendrellenc.
5: No, la versió és molt bona, perquè no ens esperaven tants inscrits després d'haver fet el Campionat de Catalunya, i la veritat tenim, no sé, 82 inscrits, i un èxit total, perquè ha vingut gent Barcelona, Badalona, Tarragona, Platja Llarga, Creixell, bueno, moltíssima gent, molt contents. Gràcies també a un munt de voluntaris que ens ajuden d'aquí, els comerços que sempre col·laboren, tots, Sant Salvador, l'Ajuntament del Vendrell. Bueno, molt contents, com cada any.
4: Com sempre, un dels moments més visuals ha estat quan la 80a d'embarcacions s'han fet a la mar, donant inici a una regata que ja està totalment arrelada al territori. Després de la prova, la festa ha continuat amb un dinar i un concert de ritmonautes al bar Can 60 de Sant Salvador.
3: En Marc Itart s'ha encarregat d'apropar-nos a aquesta crònica esportiva.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre.
7: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
8: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: Sempre en directe, sempre en tota aquesta primera part informativa del programa, on seguim encara recollint més informació. I com ja és habitual, en la repassada que sempre fem a les portades, a les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dimarts 4 d'agost. Comencem pel diari de Tarragona. Risc en la terminal de mercaderies perilloses. L'antiga empresa concessionària del pàrquing de Riu Clar està desnonada per la Generalitat. A banda, també es parla que Europa, de l'Europa del Nord, que ja és del Sur. La sequera deixa imatges mai vistes al Regne Unit i a Alemanya o als països escandinaus. De fet, en fotografia de portada es pot veure un camió de gelats en un parc de Londres, a la meitat del Regne Unit, i que està en alerta vermella per sequia. De fet, aquesta fotografia no es veu tot sota un paratge o el que hauria de ser un camp verd i del qual estem acostumats, en tot de gespa verda, que en aquest cas està completament sec i de color marró. Altres notícies en portada. La crisi de Ceuta salta la Unió Europea amb Meloni i Sánchez enfrontats. La ministra de Defensa exigeix al Marroc que investigui fins al final. A la Costa Daurada apareix una microalga tòxica d'origen tropical a causa de les altes temperatures de l'aigua. A Reus, més de 4.700 places de pàrquing públiques i l'anàlisi d'una campanya electoral que ja ha començat. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. També es parla sobre la crisi migratòria. Ceuta afronta ara la crisi per l'acollida dels migrants menors. La ciutat no té capacitat per fer-se càrrec de prop d'un miler de nois, una part dels quals dormen al ras. Von der Leyen dona suport a Sánchez abans de la reunió d'avui dels ministres d'Interior de la Unió Europea. I nou rècord de turistes a Catalunya. Malgrat les veus que diuen que s'ha tocat sostre, el nombre de turistes estrangers segueixen creixent a Catalunya. El primer semestre d'aquest any n'han vingut 9,57 milions, un 3,5% més, i han gastat 11.811 milions d'euros, un 11,68% més. Més titulars, els Estats Units i l'Iran tornen a la casella de sortida diplomàtica. I Junts s'incorpora al Partit Demòcrata Europeu. I un de cada quatre cotxes venuts a Catalunya és electrificat. També recollim la informació emportada a La Vanguardia, on parlen de la màxima tensió davant de la reunió europea d'avui sobre la crisi de Ceuta. Espanya i Itàlia s'encreuen acusacions i Macron fa costat a Sánchez. Feijóo evita assenyalar el Marroc i exigeix explicacions a la Moncloa. El govern central es prepara per repartir centenars de menors per la península. I també es parla en portada de la sequera als rius europeus que impacten els nuclears. El baix nivell del cabal és extrem en algunes conques. I l'arribada de turistes a Espanya torna a créixer malgrat les crisis. Els visitants que van gastar el primer semestre 63.800 milions, un 7% més. I també es parla en portada del nou casc dels castellers, avenços en la seguretat justament dels castellers, i mostren una imatge de com podria ser aquest nou casc. I als esports, europeu de París, tres medalles més en natació artística. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre destaquem, que ens ajuden a acabar de conèixer, acabar d'ampliar una mica millor la informació del dia.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Parar. Frenar. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: I sempre, a banda de centrar tota la informació en aquesta primera part del programa, també aprofitem per anar altres qüestions o recordar aquells temes recents que hem tractat justament en aquest espai matinal. És el cas d'ahir dilluns, i en secció habitual de cuina, on amb en Salvador Rovira, que és el responsable de la secció, parlàvem en aquest cas i convidada a la Míriam Esplugues de l'establiment Passions, l'origen del pa, per parlar una mica això de la situació actual, de bé, aquests mesos d'estiu com va, i de les coques enramades, entre d'altres. Una conversa molt, molt, molt, molt interessant i que volem tornar a escoltar en aquest matí d'avui dimarts. Ho fem ara mateix. Míriam Esplugues, com estàs?
11: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
3: De res, sí, sí, sí. Un plaer que ens acompanyis. I tant quan en quan ho vas fent, cosa que sí, ens agrada moltíssim, perquè així una mica, bueno, us anem seguint la pista, sempre ho expliquem també que sou molt actius a les xarxes socials.
11: Intentem.
3: I intenteu ser ben actius, i ho sou, i expliqueu moltes coses.
12: Ho és, ho és, no para.
3: Ja ho crec. I que ajuda a conèixer una mica, jo penso que també és bo, conèixer les interioritats d'un ofici com és el vostre, que no és fàcil.
11: Sí, sí, sí, bueno, és el que diem, intentem arribar a tot, a vegades no es pot, i sempre podríem fer més, evidentment, però bueno, aquí estem, seguim i amb ganes i amb força.
3: Clar que sí, això, amb ganes, amb força, amb empenta, que és la que teniu vosaltres, a més, tot aquest projecte, no?, que es fa com, una vegada ho hem explicat, aquest passions, no?, aquesta revolució, que ja fa, clar, ja fa uns anys amb la tonteria, però que ve molt de la vostra part, no?, quan vosaltres veig i entenc que veu a fer una mica allò, la direcció de l'empresa amb la Legitu, que veu començar a fer una mica, no, aquesta reconversió de passions. M'equivoco o no? Va ser així,
11: no? Sí, no, és Miriam? Una mica així. Bueno, Passions, ja ho sabeu, va començar el 2015 com a marca Passions, anem a dir. I bueno, fins ara fa uns anys ha sigut tot molt en silenci, poc a poc, i sí que és veritat que un cop jo vaig incorporar-me, dic, ostres, aquí estem fent molta feina i no s'està explicant.
3: Clar.
11: I a mi m'agrada molt xerrar, no ens enganyem.
12: La public relations és fantàstica.
3: Sí, home, sí.
11: Llavors, bueno, una mica sí que és aquesta, el fet d'explicar tot el que anem fent i anar fent canvis també per anar millorant i estar al dia, bueno, adaptar-nos a les noves modes, adaptar-nos una mica a tot l'entorn social que ens envolta.
3: Sí. Clar, de fet, també una característica, deixa-m'ho dir, ho dic jo, Clar, tu vas arribar a aquesta família, la família de Passions ja existia, per entendre's.
11: La família de Passions ja existia.
3: Ja tenia el negoci des de fa molts anys. Vas arribar a tu, i jo crec que és la que ha donat aquesta, que deies, aquesta visió d'ara, no?, d'estar present a les xarxes, d'explicar el que feu, de mostrar-ho, no?, Ha sigut així.
11: Sí, una miqueta així, però bueno, sense treure...
12: No tinguis vergonya. Jo
11: sí, potser sí, no ho sé. No.
12: I de posar-vos a l'arbós, quan hi ha mostra de coques enramades, sempre de tot,
11: sí,
12: el que,
11: bueno,
12: feu.
11: Ja, a mi ja m'agrada ser activa i participar tot el que ens convidin, sempre intentem dir que sí. I bueno, sóc una mica del parer de pensar que sempre traurem algú bo.
3: Sí.
11: Mal ens costi, ens faci mandra, ostres, ara no ens ve bé, però intentem-ho i sempre treus algun conegut, alguna cosa que, bueno, mai se sap. I llavors, a poc a poc, doncs, anar creixent i anar enganxant a la gent, a que només que ens segueixin a xarxes, ja ens tenen a la ment. I això per mi també és
3: clar,
11: important.
3: Clar, és important. Sí. Però clar, també és importantíssim que aquesta visualització que teniu a xarxes, en files i tal, si no està recolzada per un bon producte i una bona feina obrador, que és el que tu volies reconèixer abans, també, que no
11: exacte,
3: només és evident que aquesta feina d'exposició és així, però el producte, l'obrador, tota la gent que hi ha darrere treballant en el dia a dia també s'ha de reconèixer.
11: Al principi jo em trobava amb això, deia, ostres, el Salva i la Bet fan molta feina i no l'estan explicant. Si no l'explica, la gent no ho pot saber.
3: Sí.
11: I, bueno, una miqueta en aquest sentit, doncs sí que va ser, anem a explicar tot el que fem, i a part seguim treballant per no oblidar els productes,
3: no,
11: evidentment.
3: I tant, que això és diari també, no?
11: Sí, vull cada dir, dia...
3: No, sempre hi ha innovació, sempre hi ha temporades, no? Sempre hi ha productes de temporada.
11: I sempre avançar-nos per quan arribi la temporada tenir ja el producte finalitzat amb diverses proves fetes i que podem oferir el millor.
3: Clar.
11: I cada any hi ha petites millores, a poc a poc, que, bueno, és el que diem sempre, igual no es nota, però al cap de 5 anys diràs, ostres, aquest producte ha evolucionat i cap a millor i que bé.
3: Que bé.
12: Per cert, però d'un moment.
3: Digues.
12: Destapa la caixa, sisplau, que quan que es veu per la tele, també es veurà el que has portat aquí, perquè... Molt bé.
11: No sé si es veu aquí.
3: Sí, es veu perfectament. Sí? La gent que ho estigui seguint per tele ho veurà perfectament i agafarà la gana que estem agafant nosaltres ara mateix.
11: Fa oloreta.
3: Que sí? Encara no la podem fer arribar, La imatge, en certa manera, sí, per suposat el so, i explicar-ho, en aquest cas, per la gent que ens escolta per ràdio. Què és el que hi ha aquí? Mira, és una coca...
11: Doncs hem portat una coca salada, que té la peculiaritat de que la fem absolutament tota amb productes del nostre hort. A casa meva el meu pare és pagès.
3: Val.
11: I llavors sí que li demanem que ens planti certs productes que volem fer servir a les nostres coques.
3: Ah, d'acord.
11: Llavors, les terres estan a Sant Jaume i és xulo perquè nosaltres vivim entre Sant Jaume i Calafell, que és on tenim l'obrador, i llavors podem anar-ho a buscar, ho baixem a l'obrador, ho preparem i llavors ja ho portem a botiga.
3: Molt bé.
11: Llavors aquí hem portat la coca que porta la base de ceba, després porta carbassó, tomàquet, i una miqueta de formatge i virutes de bacon.
3: Molt bé.
11: És una coca super versàtil que és un estil pizza, sense oblidar que la fem amb productes d'aquí, amb l'oli de casa, que també això és...
3: Home, és com una... O com la pizza d'aquí, s'ha de dir, no?
11: Sí.
12: Com una coca enramada, com una coca enramada diferent.
3: Exacte.
11: Sí.
12: Coca de recapte que diu en altres llocs, que nosaltres diem enramada.
3: Enramada, aquí és enramada, que fa justament que hi hagi això, que hi hagi aquestes combinacions amb aquests productes de proximitat i que està agafant molta força, que sí?
11: Jo penso que sí, i bueno, jo sóc superdefensora d'aquestes coques, perquè, ostres, a més... reivindiquem una mica el producte nostre.
3: Clar.
11: Que al final hi ha moltes pizzas i està molt bé anar a fer una pizza, però tenim això, donem-li importància.
3: Sí.
11: I a més està superxulo poder-ne tastar vàries, que tothom té el seu toc, i és molt divertit.
3: Sí. A més, per mi de sempre, la coca enramada, la coca que es fa al Vendrell, o aquestes variacions d'ara, per mi fan festa.
11: Fan festa.
3: Que sí? I una cosa que jo creixo molt i que gent del... que parlo del Vendrell, Míriam? La gent que és molt del Vendrell, quan va convidar d'algun lloc, porta coca.
11: Sí.
3: I jo trobo fantàstic.
11: Bueno, jo sóc filla de Vallvei, i a Vallvei també, ja ho saps, hi havia el Tutus Aus, que també, les seves coques, un espectacle.
3: Clar.
11: I, bueno... una
3: molt
11: mica
3: bé. Defensar lo nostre, que la pizza està molt bé, però no oblidem que és un plat de fora, forani,
12: sí.
3: I que aquí tenim allò, les coques, aquestes coques enramades que són fantàstiques,
11: sí.
3: I que és una mica aquesta aposta que esteu fent últimament, també s'ha de dir, que està agafant com molta força, suposo que hi ha demanda, no?, de la gent de poder tastar aquestes coques, però té aquesta versatilitat, no?, que pots una mica, doncs, això, amb verdura, amb productes diferents.
11: A més, sempre en podem fer, sigui la temporada que sigui,
3: clar.
11: Tens quatre cosetes a l'hort que pots fer servir.
3: Clar.
11: Ara a l'estiu, verdures, les que vulguem, podem fer. Després, cap a la tardor, ja tenim la carbassa, que també és molt xula, i li posem un formatge català que està... Tenim una coca molt xula i visualment és taronja amb el blanc del formatge, queda molt xula.
3: Clar.
11: I després ja arriben els calçots.
3: Clar, els calçots, i tant, que ja n'hem parlat en alguna altra ocasió.
11: Per això que vull dir, al final tenim un gran ventall per poder fer coques de temporada... I, bueno, si volem mantenir les que tampoc són les que no tinguem a l'horta, també les podem fer, però...
12: Coques amb espinacs, això, espinacs... En...
11: La d'espinacs...
3: Espinacs amb fesols, sí, són les típiques de per què. Estava molt bé. Clar, perquè ara, en aquesta temporada, ara que estem començant l'agost, quan ja ha començat l'agost, clar, no sé quin producte ara hi ha així... Què és el que surt més ara mateix en botiga, Míriam?
11: A botiga.
3: Estem a època de què ara mateix? De gelats.
11: De gelats.
3: Però a vegades
11: no
3: feu
11: en tenim,
3: de gelats.
11: No. No sé què dir. Hi ha moltes coques del dijous, divendres i dissabte, que potser la gent fa més sopar, i és el que deies tu, que la gent portes quatre coques quan fas un soparet. I si no, bueno, també pastisseria sí que baixa, perquè és el que comentàvem abans, que el gelat tira.
3: Clar.
11: Però, bueno, també surten perquè sempre hi ha aniversaris.
12: Sí.
11: I molta gent vol posar les espelmes sobre d'un pastís.
3: No, clar.
12: No faci com jo, que ho poso damunt d'una magdalena.
11: Per
3: estalviar-te feina, no? Per estalviar-te feina. No ho feu, això, sinó que
12: aneu
3: a la vostra pastisseria de confiança, sisplau, i compreu aquests pastissos fantàxics. Clar, d'aniversari sempre n'hi ha.
11: Exacte.
3: Per sort, Per sort sempre n'hi ha.
11: El brioche també és algo que surt moltíssim, sigui l'època que sigui, sempre va bé, sempre hi ha un berenar de nens.
3: Clar, és veritat.
11: O d'adults, també.
3: Sí.
11: Vull dir, la coca de brioche és un clàssic que surt moltíssim,
3: clar, també.
11: També
3: venim de les festes de Pavanet, etcètera, també.
11: Exacte.
12: I brioche el podeu farcir de qualsevol cosa, de pernil, de nata, vull dir, o brioche podeu fer de qualsevol cosa.
11: Sí, també.
3: Sí. Però no. Això, ara és una època així com rarota, no? Crec, no?, a nivell de negoci, si pot dir així,
11: Més fluixa, diria.
3: Exacte, no? Per una banda, clar, teniu diferents botigues repartides en diferents punts, a Calafell, que no fa pas massa que veu inaugurar Calafell.
11: Fa un any.
3: El temps sempre em va molt dilatat a mi, i sempre sembla que passi molt ràpid. Ara fa un any que veu començar
11: Calafell. Ara fa un any, sí.
3: Clar, teniu al Vendrell, teniu a Calafell Poble...
11: Correcte, i a Vilanova.
3: I a Vilanova, correcte, és veritat, no us deixem Vilanova. I, clar, i, són...
12: Quina feinada, ja m'hi cansava de sentir-la.
3: Home, és feina, no? La coordinació d'això és...
11: És feina, és feina.
3: És feina, no només els diferents equips de gent que deu tenir repartits, sinó suposo que també la distribució, no?, de, del producte...
11: Bueno,
3: de...
11: és tot un... pensar bé i el, molta organització. Al final, bueno, anem fent. Anem fent, per sort, hi ha la Bet, hi ha el Salva, hi ha l'Aleix, que són puntals.
10: Val.
11: I bueno, entre tots quatre ho anem fent.
10: No, no, i tant.
12: Molt bé.
11: I tot l'equip, que també superagraïts, i bueno, que tenim un equip fantàstic, que...
10: Sí.
11: Ens ajuden i
12: ajuden tot a tirar-ho
11: endavant.
12: Si no, no en surts. No,
10: està clar, està clar.
12: Que, jo recordo quan jo treballava, vull dir, si no tens un equip allò que t'ajudi i tot vagi amb ordre, és un desordre.
11: Clar. Exacte.
3: No, no, no. I res està improvisat, tot està planificat, és important. Que a vegades ens ve el cap de seguida, no sé per què, d'allò d'una cuina, no? Us imagineu una cuina així com, no?, a l'hora del servei, sí, molt caòtica, amunt i avall i tal... Però un obrador, oida, també, eh? Un obrador de pastisseria...
11: Oida,
3: també el que suposa...
12: Com una cuina.
3: Per això dic, que en certs moments és complicada, és dura, vaja, és dura la feina d'obrador.
12: És que no fas tres productes, en fas 400.
3: No, clar, i tots a l'hora, bàsicament, gairebé.
11: Sí.
3: Vull dir que no és pas fàcil. Que bé. I això, aquesta època així d'estiu i que en alguns punts...

0: Vilanova en el punt de mira una mica, aquest Penedès Garraf, sí. Pues, fantàstic.
1: Molt bé. I teniu previsió de presentar-vos o de participar en algun altre certamen, Míriam?
0: Solem participar, ens ajuda molt a millorar el producte, que és el principal objectiu, que puguem millorar una mica a qualsevol producte dels que presentem. I bueno, tant de bo sortir algú més, mai se sap.
1: Clar, no, tant de bo. Que, de fet, molts d'aquests certàmens tenen arrel a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Que també està molt bé. Sí, no, que hi hagi aquest circuit, i jo sé que és comú també, que hi ha una xarxa àmplia, això, de gastrònoms, de pastisseries, de professionals del sector, doncs una mica que us aneu nodrint i aneu participant i aneu col·laborant entre vosaltres, sí. Entre ells certàmens com els que vosaltres participeu, oi?
0: Sí, i bueno, també és una manera de posar el territori una mica en valor, d'ostres, aquí hi ha aquest producte que és el millor de...
1: Clar.
0: Que xulo.
1: Sí.
0: N'hi ha molts, i segurament tots els que arribem a la final... som supervàlids tots, però n'ha de guanyar un.
1: Clar.
0: I si tens la sort que aquell dia et toca, ostres, fantàstic, perquè guanya, de veritat, que quan hem tingut aquests premis, crec que tota la comarca, bueno, cada població s'ha beneficiat d'això, perquè tens gent que baixa només a buscar el producte i es queda a dinar. Igual altres pastisseries també, que tu dius, ostres, és que no tinc més producte, no se'ns han acabat. Però aneu aquí, que segur que en tenen. Això ho hem parlat amb diferents pastissers de la comarca, que, ostres, els hi hem enviat gent. També vull dir que al final sortim tots guanyant.
1: Clar.
0: El Penedès en general...
1: Jo penso que sí. No? Que és allò que està... Bueno, és a dir, que entre l'ofici hi hagi un recolzament i una ajuda mútua. Més que no passa una competència directa, no? Em fa
0: l'efecte. Exacte, sí, bueno, totalment.
1: Jo, per mi, hi ha una competència directa pel vostre sector. Que no sé si dir-la, però bé, són les superfícies, aquests productes ja prefabricats,
2: això
1: industrialitzats...
2: Això ja li dic a ella, perquè ella és molt jove, això va fer molt de mal al seu temps.
1: Sí, com va començar,
2: va començar això, jo encara estava en ple ojo de treballar, va fer molt de mal a les botigues del Vendrell, perquè van començar a obrir supermercats de tot arreu, i això va ser... i venien pa a les gasolineres, venia pa tot Déu.
0: Clar, i això ho sento dels meus sogres, que sí que a vegades ens ho diuen, que quan van obrir les gasolineres i van començar,
2: es va notar.
0: Però clar, bueno, l'Aleix i jo no ho hem viscut.
1: No, perquè estem parlant de la industrialització, de la pastisseria, del forn de pa, que és una altra línia, és un altre canal. Però això em refereixo, que potser, no vull dir competència, però això és un canal i és un forn, però en canvi, és a dir, els pastissers artesans i que seguiu defensant i elaborant producte de qualitat entre vosaltres i aquí anava, doncs és important que hi hagi, no?, aquest punt de trobada i que,
0: sí.
1: us dongueu suport
0: bueno,
1: uns als
0: altres. Jo sempre penso que hi ha públic per tot i també hi ha ocasions.
1: Sí, home, sí.
0: Hi ha vegades que et ve més de gust una cosa i d'altres una altra.
1: Clar.
0: Els joves crec que anem canviant i no ens lliguem a res.
1: No, està clar.
0: Em ve de gust això? Vaig a buscar-ho aquí. Vull allò altre cap allà.
1: Sí, és cert.
0: Hi ha públic per tots i ocasions per portar diferents coses.
2: I ara diré una cosa que no l'hauria de dir.
1: Però no la diguis.
2: Tant saps que et dic una.
1: Sí.
2: No presentis mai amb el concurs que fa el Marc Ribas d'aquest...
1: Del joc de cartes i aquestes coses, no?
2: Em fot... Vull dir... No l'insulto perquè no puc insultar-ho.
1: És espectacle, allò.
2: És espectacle.
1: Què busquen és espectacle.
0: Potser va començar sent espectacle, però...
2: Sí, però ara busquen matar-se uns als altres, i això no pot ser.
1: Busquen sempre la confrontació.
2: No, em fot molt de nervis. Vaja, no ho miro jo.
0: No, sap greu, hi ha coses que...
2: No, sap greu, i tant que sap greu.
1: Però també tu comentaves ara que el consum ha canviat, la manera de consumir potser de la gent més jove també ha canviat, però a través de les xarxes, per exemple, ha permès que moltes generacions més joves coneguin aquest tipus de productes, que potser si no hi fossin no els coneixerien. No si la pastisseria artesana tota la vida s'hagués quedat una mica allò com, no?, en aquell lloc de barri, en el local, doncs potser no sé què hagués passat, però en canvi la gent jove que esteu en el sector ho heu sabut fer molt bé i defensar el que deia abans, no?, el producte artesà, el producte de proximitat, que és un valor avui en dia.
0: Sí, i que molta gent, qualsevol vídeo que traiem, després la gent ve a botiga i diu, vull el que surt aquell vídeo. I bueno, és curiós aquest efecte que tenen les xarxes i que ens aporta tant.
1: Clar, sí.
2: Però no oblideu mai la pastisseria artesanal, la de sempre, no oblideu mai això.
0: No,
2: avui dia són pijades i ho dic així perquè fan moltes coses, però la tradicional hi ha de ser sempre.

0: Sí, sí. Correcte. De fet, sí que fa molta gràcia que no, hi ha com les modes aquestes, no? Del seu dia, la galeta Lotus, que totes feien galeta Lotus. Ara estem amb el festuc, no? Amb el pistatxo, ara tot és de festuc, i una mica això va evolucionant, però en canvi l'artesanal i lo de tota la vida, entre cometes, això no canvia.
1: No,
0: perquè la bulleria en si no canvia mai, és a dir...
1: La bulleria no canvia, les galetes de mantega, les galetes del te, són les galetes del te... Bueno, hi ha molts productes que segueixen aquesta línia. Sí que és veritat que el que deies, el festuc, el lotus, potser ara el matcha també.
0: El matcha, correcte, ara, és veritat.
1: Ara tot és matcha.
2: És veritat.
1: Bueno, doncs hem de tenir per tots i per
0: tothom. No, que està bé.
2: Al final... Sí. Però vull dir, una bona lionesa de trufa, nata o crema...
0: Això no canvia mai. Sí que poden haver evolucions i poden haver aquestes modes. Però la base continua sent la mateixa. I per exemple, quan cruzant de festuc, m'ho invento, o de matxa, passarà la moda, però el cruzant seguirà.
1: Correcte.
0: No? Per exemple, aquest tipus de bulleria seguirà.
1: Sí.
0: I al final,
1: hi ha vegades que sí que et ve de gust una cosa d'aquestes més innovadores, però el tradicional és el que deia, és la base, és els fonaments, és el que tots coneixem.
0: Està claríssim.
1: Esperem no perdre-ho.
0: No, si no m'enfadaré. Jo crec que no. Hi ha molta gent jove com vosaltres que aposta per al sector i aposta per aquest tipus de productes. Jo crec que a priori, i esperem, no, que la gent hi respongui, que consumeixi i que aposti per aquest tipus de productes, doncs que ho segueixi fent. Jo crec que de moment està salvat, crec.
1: Sí, jo crec que sí.
0: A més, els catalans són com molt gastrònoms, ens agrada el bon producte, el sabem apreciar, i això també és un...
1: És un gran què.
0: És un gran què. I s'ha d'aprofitar. I sé que ho aprofiteu, també. Vull dir que fantàstic. Que bé.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Catalunya ha tornat a superar el rècord d'ocupació amb més de 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de juliol. Tot i aquest màxim històric, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al mes de juny, amb 7.705 persones més inscrites, fins a un total de 314.000 aturats. Malgrat aquest increment mensual, l'atur continua un 1,4% per sota del que fa ara un any i registra la xifra més baixa en un mes de juliol des del passat 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. El govern espanyol demanarà més suport europeu i defensa reforçar la cooperació amb el Marroc, mentre que la Comissió Europea aposta per una resposta comuna, més control fronterer i agilitzar els retorns. L'Institut Català de la Salut ha implantat en més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del CAP Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I Protecció Civil reactiva les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua actiu i les tempestes d'ahir van ser insuficient, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per aquest incendi. Paral·lelament, ja no hi ha cap municipi en nivell 4 del Pla Alfa i s'estan reobrint tots els espais naturals que mantenien restriccions d'accés. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Let's go. I love Barcelona, parking me la bus and soda. I love Poblenou, full of people.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, 4 minuts que passem de les 10 i ja segona part de programa, segona part de Calaixera. Avui som dimarts, 4 d'agost, programa número 4018 i com sempre, moltíssimes gràcies per ser-hi, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Seguim recordant en el final d'aquesta temporada, doncs una mica el que hem anat fent, aquests millors moments en les seccions habituals d'aquest programa, com és a Cases Dimarts, que sempre és com secció emprenedora, en certa manera, i empresarial. I per això recordarem algun dels programes que hem fet a una de les seccions des de la FEC, la Federació Empresarial del Gran Penedès, o també aquest Liderar-se per viure millor, un espai que ens porta a terme la coach i psicòloga Begoña Cartagena. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tots.

0: Doncs això és justament secció habitual des de la Federació Empresarial de Gran Penedès, l'AFEC, tot i que fa un parell de setmanes que ells físicament no ens poden acompanyar, en aquest cas la Mireia Tablada, que s'encarrega una mica de la producció dels continguts d'aquesta secció, però cap problema, perquè ja directament anem cap al convidat, cap a qui avui ens ha d'explicar doncs, tota aquesta vinculació empresarial d'iniciatives diverses i més que mai, i que ens ajudarà a conèixer això, aquest perfil d'associats que pot tenir la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui ens acompanya en Jesús Alonso. Jesús, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Que en altres ocasions ja s'han acompanyat. Parlarem, en certa manera, del que ja vam parlar en el seu dia, però ampliant-ho amb el que jo diria que correspon a un perfil emprenedor, Jesús, perquè parlarem d'Alfi Biocons, però també parlarem d'aquest espai Cruïlla Coworking o del Cellers Oidà. Emprenedor, Jesús, si m'ho deixes dir així, eh?
1: Bueno, mira, al final doncs, la vida ens ha portat doncs, bueno, a canalitzar les inquietuds doncs, agafant diferents camins, no?
0: Molt
1: i a mesura doncs, que ja en tens un encarrilat, doncs mira, tiques amb altres...
0: No, està bé, està bé, està bé. Enhorabona per la feina, perquè això no es fa sol, per entendre'ns, que sinó que hi ha molta feina al darrere, com és el cas i com ens consta, i que també, en certa manera, hi ha un cert lligam.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: No, que sé?
1: Bueno, sí, perquè d'alguna forma, bueno, jo de formació sóc arquitecte tècnic, i per tant, doncs, el pal de paller és Alfi Biocons, és l'empresa constructora, que és una empresa bioconstructora, no? Doncs, pel tema aquest doncs, que ja hem parlat altres vegades, no? És una empresa que està especialitzada en construcció sostenible i va més enllà d'això, sinó en la bioconstrucció, que és el vector salut, no?
0: Clar.
1: I d'alguna forma, doncs, bueno, aquesta altra activitat que doncs, hem doncs, que iniciat doncs, fa més, doncs, més recentment, no?, que és el tema doncs de oïdar vins naturals, no, que un projecte vitivinícola, no, doncs en el qual elaboro vi i bueno, també treballo una mica de vinya i ho treballo també doncs amb criteris d'agricultura regenerativa.
0: Val.
1: I o sigui, que és també és un pas més enllà de l'agricultura
0: sí,
1: ecològica
0: sí, sí,
1: i fem
0: sí,
1: vins
0: sí.
1: naturals, no, que també és un pas més enllà dels vins naturals i que tenen en comú doncs això, no, que d'alguna forma la filosofia és ecologia, no? O sigui, tot el respecte pel medi ambient, però també per la salut de les persones, no? Perquè així com la bioconstrucció, doncs, com deia, té en compte doncs, tot aquest vincle, no? que tenim les persones amb els entorns edificats i d'alguna forma doncs, cuida doncs, que els aires interiors doncs, siguin més nets, no? amb materials transpirables i amb tota una sèrie de criteris que el que fa és donar-nos més confort de forma natural, el vi natural entenc que també doncs, és una vessant que també tira cap aquí, perquè al final són vins en el qual doncs, no hi afegim doncs, cap producte, diguéssim, enològic, o sigui, els nostres vins, l'únic ingredient que hi ha és raïm, per tant, doncs, no tenen additius, i tampoc hi afegim sulfits, no? que és un al·lèrgen, que hi ha molta gent que també és sensible amb el vi, clar, i és curiós quan et trobes una d'aquestes persones que diu, ostres, que jo no puc beure vi i m'agrada molt i el teu sí que el puc beure, no? Clar, quan et diuen això, doncs, home, realment, doncs, és una cosa que dius, ostres,
0: sí.
1: Mola molt, no?
0: Que això també és un fet, intueixo, molt personal teu, no? És a dir, d'anar més enllà de la creació d'una empresa, sinó realment tenir, no?, aquest interès d'intentar que tot sigui una mica més orgànic, no?, si es pot dir així.
1: Sí, jo crec que potser és el pretext, no? Vull dir, al final l'emprenedoria ve una mica arrastrada per la canalització d'aquesta inquietud, no? No pas l'inversa, a veure, vull fer alguna cosa, què faig, no?
0: Clar. Sí.
1: Faig això i llavors et porta, doncs, que tot això, doncs, a darrere doncs, hi ha d'haver aquesta estructura empresarial per poder-ho dur a terme,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I d'alguna forma, doncs, bueno, precisament l'altre dia ens ho deien, no?, amb diferents assessories, doncs, que tenim, no?, i amb tot el tema aquest de la digitalització i tal, i justament un assessor ens deia, ostres, que vosaltres, clar, normalment les empreses constructores doncs, són gent que ha anat creixent i tal, i clar, és que vosaltres teniu una filosofia molt clara, esteu molt ben definits, no?
0: Perquè,
1: i això no és habitual, almenys en aquest sector, no? I aleshores, doncs, és per això, no? Vull dir, és aquest tema de que, bueno, sempre hem tingut aquesta manera de pensar, en el cas d'Alfi Biocons, sóc jo i el meu germà, no? O sigui, de fet, això ho arrastrem una mica de l'àmbit familiar, no? Jo crec que la gènesi de tot plegat és que ja hi crescut o vam créixer doncs en un context d'activisme ecologista, no? I d'alguna forma doncs, bueno, de fet tant jo com els meus germans, no? I la meva mare al seu dia també doncs ja ens va involucrar en això i d'alguna forma ja hi ha una comunió, diguéssim,
0: sí.
1: En aquest àmbit, de manera que qualsevol cosa que fem sempre tira per aquí, no? Amb el tema de l'alimentació, doncs, amb el tema de conservadors que fa també doncs, agricultura amb paràmetres doncs, d'agroecologia i regenerativa, i d'alguna forma doncs, bueno, tot ho encara aquí, no? Una cosa que també es dedica doncs, a les teràpies naturals, no? I també bueno, doncs, al final bueno, és una cosa que potser ha nascut del nucli familiar
0: sí,
1: i després
0: sí, bé.
1: Cadascú ha agafat el seu camí, però potser sí que hi ha aquest punt en comú, no? I llavors aquesta emprenedoria, doncs bé...
0: És un reflexe, no?
1: Correcte.
0: Ni més ni menys. De fet, també, és que està molt de moda, en paral·lel a tot això, no? Que les grans empreses, allò que en diuen les empreses socials, no? I que busquen justament aquest lligam que vosaltres ja teniu de forma completament innata, és a dir, que ni ho heu plantejat, simplement és aquesta manera d'entendre la vida i en conseqüència, els negocis i l'empresa que us porta de ser així, empreses que jo crec que també ho podríeu dir d'empreses socials o amb aquest contingut, el contingut social, si es vol dir així, Tot i que és molt més ampli del que això, Però, sí. Però és això, Hi ha aquest paral·lelisme, em sembla.
1: Perdó. Bueno, sí, perquè, de fet, es parla també d'empreses del triple balanç, no? Que
0: sí,
1: només hi ha el balanç econòmic,
0: sí.
1: Hi ha el balanç ambiental i també hi ha el balanç social, no? D'alguna forma, sí que és cert que bueno, intentem anar en aquesta línia, no? I una miqueta, en aquest sentit, de fet, l'altre projecte que s'ha anomenat abans, no?, del coworking, no?, Espais Cruïlla, doncs és l'empresa on diguéssim que desenvolupa una activitat de coworking, no?, que és un espai empresarial doncs, que tenim aquí a la Cometa, no?, que és la seu social d'Alfi Biocons, no? També és una mica de magatzem logístic d'Oidà, no? Però l'activitat que es desenvolupa ja precisament és aquesta, no? I potser doncs, aquí és el reflex d'aquesta voluntat d'economia col·laborativa,
0: sí,
1: no? Que és
0: sí,
1: un coworking,
0: sí.
1: No? Que al final doncs, neix doncs, de que tenim un espai doncs, molt ben acondicionat, no? amb tots els recursos i tal, per poder desenvolupar activitat empresarial, que a nosaltres al seu moment vam, doncs, ens sobrava espai, vull dir, teníem espai de sobres, i llavors va ser com vam creure, doncs, bueno...
0: Molt bé.
1: Doncs, bueno, i això estem parlant des del 2012, o sigui, no som... El que passa que no hem fet molt de ressò, no? Vull dir, perquè, doncs sí, aquí a la Vendrell, doncs fa més de... Doncs fa, doncs, avui 14 anys que hi ha un coworking, no? El que passa que el fet d'estar al polígon, doncs, clar, no és el mateix del típic coworking de... urbanita, no?, doncs dels freelancers i els diguéssim autònoms, doncs que d'alguna forma desenvolupen les seves activitats així més molt vinculades a la al món digital, no?
0: Sí.
1: I el nostre, el fet d'estar al polígon i tal, doncs potser més que aquest perfil són més pimes i microempreses, no? Bueno, fins i tot tenim una delegació d'una multinacional italiana.
0: Ostres!
1: Vull dir que, bueno, que és una persona, però clar.
0: Sí, però
1: és la delegació per Espanya, Portugal i Brasil d'una multinacional italiana, no? I clar, llavors, doncs, bueno, doncs, es dona una miqueta aquesta circumstància, no? Potser sí que és cert que... a l'estiu sí que la cosa hi ha més bullici amb el coworker més de més flexible, no? Perquè bueno, de fet hi ha dos tipus de coworkings, els fixes, no? que serien en aquest cas els que tenim doncs així aquestes pimes, no? I el coworking flexible és aquest nòmada digital o en el nostre cas a l'estiu, com que estem en una localitat de vacacional,
0: de costa,
1: doncs molta gent doncs concilia les vacances familiars amb activitat professional, doncs clar, doncs un es queda amb la canalla, l'altre treballa.
0: Ostres, clar.
1: I llavors tenim molta demanda de gent que està a les platges, a l'apartament, i en un apartament doncs deu ser complicat poder treballar per la limitació d'espais.
0: Clar, per si busca un espai professional.
1: I aleshores cada any ja tenim clients fixes de cada any. Cada any es ve un americà que estiueix aquí perquè està casada amb una catalana, no? Llavors l'estiu passa d'aquí i es passa tot l'estiu treballant al coworking, no?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Bueno, és una... Donar un altre caire a l'espai, doncs, durant l'estiu.
0: Sí. A més, bueno, el que hi ha realment darrere les empreses iniciatives que són persones, no?, i que tenen vacances, justament. I abans un exemple, simplement és un exemple.
1: No, no, està clar, vull dir, i cada vegada passa més, perquè abans el perfil de l'estiuejant, potser de la generació que ens precedeix, no?, doncs era que tot, bueno, la gent feia vacances tot el mes d'agost, sí, la canalla de Sant Joan, bueno, tot el període, diguéssim, vacacional escolar el passaven a la segona residència,
0: sí,
1: amb la mare, que era mestressa de casa, no?, i funcionava així, però avui en dia ja no funciona així, no?, i aleshores s'alternen, doncs, els membres de... els caps de família, no?, s'alternen les vacances i llavors, bueno, un està amb la canalla i l'altre
0: no,
1: està
0: a
1: treballar, i llavors, per no anar amunt i avall, com feien abans, no?, els pares que anaven amunt i avall de Barcelona cap aquí, doncs són per amunt coworking i també treballen.
0: Sí, sí, sí. Vull dir, és una molt bona opció.
1: Sí, sí.
0: Anem per pams, perquè tot just això és introducció, això, eh, Jesús? Vull dir, ara anem una mica en mica allò perfilant aquests fets que hem anat explicant, també amb aquests lligams que jo crec que també podrem anar lligant, com ara ho hem anat fent, en certa manera. Però anem cap a Alfie Biocons. És bioconstrucció, en el seu moment ens ho vas explicar, però recorda'ns-ho, què és la bioconstrucció, Jesús?
1: Bueno, una definició de bioconstrucció és la relació de les persones amb els entorns edificats, no? Què vol dir això? Doncs que d'alguna manera cada vegada, doncs, les persones ens hem anat allunyant de la natura, no? Diguéssim, uh-huh, construint edificis, ciutats, que cada vegada, doncs, han estat, diguéssim, degut a la industrialització i tot plegat, no?, doncs, bueno, a utilitzar una sèrie de materials i a desvincular-nos, diguéssim, diguéssim, doncs, com a persones i éssers socials, doncs, bueno, d'aquest espai natural, no?
0: Uh-huh.
1: Fixeu-vos que si agafeu una masia del segle, bueno, que té 200 anys, sempre estan encarades a sud. Vull dir, a part de tenir era una arquitectura que, a part de tenir, diguéssim, la funcionalitat que havia de tenir, uh-huh, doncs tenia una sèrie de paràmetres per donar confort a les persones, no? Sempre s'allaven al sud, l'llar de foc estava al nord, que era la cara freda, i en aquella època, doncs clar, els materials eren tots quilòmetre zero i naturals, per necessitat.
0: Clar.
1: Avui en dia, doncs, clar, hem introduït molts materials de síntesi, molts materials molt industrialitzats, uh-huh, fins i tot alguns de dubtosa inoquitat, no?
0: Sí.
1: Que el que fa és que, bueno, doncs hi ha cada vegada, també, per altra banda, doncs, les persones, vull dir, s'estan desenvolupant tota una sèrie de sensibilitats que, bueno, que es generen una sèrie d'incompatibilitats. Hi ha gent que és sensible i,
0: val,
1: no sé, ara, per exemple, que estic aquí en aquesta sala, amb tots aquests aïllaments i tal, uh-huh, doncs igual, clar, aquests materials poden tenir molts àcars, una persona pot ser sensible a això,
0: sí,
1: o poden desprendre components orgànics volàtils i de la mateixa manera que passa amb l'alimentació, que potser això ho tenim més a l'ordre del dia, no?, amb el tema dels glutens i tal, que cada vegada hi ha més la lactosa, que cada vegada hi ha els restaurants, ens diuen, si ets al·lèrgic, avisa'ns i tal, no? O sigui, això que està a l'ordre del dia, doncs el mateix passa amb en l'edificació. Uh-huh. Aleshores, la bioconstrucció, el que ve de resoldre, ve per resoldre, diguéssim, aquesta realitat, no? De fet, jo quan vaig formar en un institut alemany, no?, crec, perquè també sigui una miqueta més perquè s'entengui més bé, no?, jo em vaig formar en un institut alemany, pioner a Europa en el que és la bioconstrucció, que ja s'anomena Baubiologie, que la traducció literal seria la biologia de l'hàbitat, o sigui, uh-huh, aquí a Catalunya, a Espanya, a França, doncs el terme és bioconstrucció, però a Alemanya i els països anglosaxons es parla de building biologies, no? Biologia de l'hàbitat.
0: Uh-huh.
1: No? Perquè al final són paràmetres físics que interactuem amb nosaltres. No,
0: no? Clar, clar, i de forma diària.
1: I més ara que estem, doncs, supertecnificats, no? Uh-huh. Vull dir, amb tota aquesta era digital, estem banyats d'ones per tot arreu,
0: uh-huh,
1: i aleshores, clar, al final, tot això ens afecta.
0: Clar.
1: No? Vull dir, com deia un, bueno, el Mariano Bueno, que és un dels gurús amb aquest tema, la Bíblia conta que una persona pot estar 40 dies sense menjar, no? Pots estar 7 o 8 dies sense beure, pots estar igual 3 minuts sense respirar, però és que no pots estar ni un segon sense electricitat, no? I llavors, clar, tots aquests aparells electrònics amb els que ens hem envoltat i que els portem a la butxaca, vull dir, de veritat això no ens afecta,
0: clar,
1: no? I aleshores, bueno, d'alguna manera, doncs, és abordar, doncs, aquest camp.
0: Uh-huh. En materials, en dissenys i també estalvis energètics, correcte. Tot molt lligat, suposo, no, Jesús?
1: Sí, bueno, el tema de l'estalvi energètic, doncs, diguéssim que seria el graó anterior, no? Que seria el que és la construcció sostenible, que és on estem ara, no?
0: Clar.
1: O sigui, ara hi ha tota la legislació, doncs ja des de fa uns anys, no? Des de fa més d'una dècada, que es treballa amb el que és la construcció sostenible, fer edificis més aïllats, que consumeixin menys energia, estalvi energètic, edificis eficients, no? Tot això està a l'ordre del dia, no? La bioconstrucció és un pas més enllà. Encara no ha arribat a nivell normatiu, s'està arribat a nivell de segells de qualitat, no?
0: Val.
1: Hi ha segells de qualitat, diguéssim, doncs, etiquetes, mira, edifici ecològic i tal. Ara també hi ha el segell WELL, no?, que ja té en compte, doncs, que això sobretot es fa amb edificis així, tipus terciari, no?, d'oficines, administratius i tal, doncs edificis que, per exemple, que tenen algú tan bàsic com un espai de descans, una cuina office amb llum natural, vull dir que les finestres es puguin obrir, no? Recordeu que els edificis de vidre,
0: els primers que
1: es feien, no tenien finestres, tot anava a través de l'aire condicionat. D'aquí va néixer el síndrome de l'edificio enfermo, que va ser el primer paràmetre que es va alarmar ja als anys, no sé si 80 o 90, que dic, home, vull dir, com podem fer edificis sense finestres, no?, per molta climatització que hi hagi, no?, perquè al final aquells conductes es contaminen, no es netegen, no es fa manteniment adequat, i després la gent es posava malalta, no?
0: Clar, a l'hora d'aplicar aquests criteris de bioconstrucció, és evident que si ens hem de fer una casa o hem de construir una casa, cosa que és poc habitual, crec, i suposo que és un bon moment per interessar-se per la bioconstrucció, però també la reforma. Suposo que és molt més comú la reforma que no pas la construcció d'un habitatge, no?
1: Sí, està clar. Bueno, a veure, de fet, l'edifici més ecològic és el que no s'enderroca, el que es transforma i es rehabilita, no?
0: Clar.
1: O sigui, aquest ja és un paràmetre bàsic en ecologia i en bioconstrucció, clar.
0: Uh-huh.
1: I més si és una casa antiga amb parets de tàpia i tal, que aquí ja hi ha molt guanyat, perquè, clar, els materials estan. Has de conservar el que hi ha, evidentment, introduint totes les millores tecnològiques
0: i
1: tot el que pot oferir la indústria avui en dia. No?
0: Això vol dir que si algú ens escolta o algú està interessat en reforma, que és molt habitual, reformes, doncs, a vegades més petites o més àmplies, però crec que és interessant que almenys posin aquest punt d'atenció i que investiguin una mica que és això de la bioconstrucció, però que ho poden aplicar, no?, a l'hora de fer aquesta reforma.
1: Per suposat. Jo crec que qui inverteixi en vivenda o en la modernització del seu lloc de treball, oficines, botigues...
0: Sí, el que sigui.
1: Bueno, sobretot en espais on s'ha de romandre molt de temps, no?
0: Uh-huh.
1: Lloc de treball, escoles, no? I per suposat la vivenda, no? Jo crec que és fonamental tenir en compte paràmetres, per un cantó, d'estalvi energètic, no? De fet, s'ha parlat molt de la rehabilitació energètica, no? Hi ha subvencions aquí als fons Next Generation i tal, no?, que han anat molt enfocats al tema aquest. De fet, nosaltres acabem de fer una rehabilitació energètica a la nostra nau d'aquí del polígon, d'Espais Cruïlles, no?, vull dir, l'hem aïllat tot i hem canviat una màquina de climatització molt més eficient i hem posat plaques solars, no?, per ser auto... Vull dir, de fet, és que s'està legalitzant, aquesta setmana ens estrenarem, mira, doncs, això no hi havia caigut, però sí, vull dir, aquesta setmana doncs ja estarem, o sigui, això és necessari perquè d'alguna forma ara, doncs, això, evidentment, hi ha una inversió, hem fet un esforç important, una part, doncs, ha estat subvencionada, però, clar, tot això a la llarga es recuperarà, doncs, a curt termini, no? I llavors això sí que l'audiència que tingui que fer una rehabilitació, doncs, que ho tingui present, perquè hi ha subvencions que van sortint i tal,
0: sí.
1: I que estigui al tanto d'això. I entrant una miqueta així en matèria, doncs, ja que estem aquí, podíem fer una recomanació, no? Perquè pel que fa al tema de rehabilitació energètica, cal tenir en compte tres factors, no? Que és, un és l'aïllament, no?, que més o menys és el que tothom pot tenir al cap, no?
0: Sí, el més comú, no?
1: L'altre és canviar les finestres, no? Uh-huh. Que doncs, bueno, que això també, doncs, una cosa que també crec que té la gent bastant comú. El tema de les finestres té a veure amb l'aïllament i amb l'estanqueïtat.
0: Uh-huh.
1: Vale? Vull dir que per l'escletxa de la finestra no perdis energia. I després hi ha el tercer, que potser menys, més desconegut així pel públic general, però és fonamental, que és la renovació d'aire, és la ventilació. O sigui, aquests són els tres pilars d'una rehabilitació energètica.
2: Val.
1: De fet, una casa passiva, que també és un concepte que també ara tomba, tomba pel món, i la certificació Passive House i tal, es basa en aquests tres paràmetres: aïllament, estanqueïtat, ventilació, renovació d'aire. I aleshores hem detectat que el que passa molt sovint és que quan la gent doncs vol fer una millora energètica a casa seva, el primer que fa és canviar les finestres.
2: Sí.
1: I canvia les finestres per unes finestres que abans no hi passava el gat, però sí que hi passava l'aire, per les escletxes, i de cop i volta li posen unes finestres amb uns dobles vidres aïllants i amb una estanqueïtat que, clar, que vulguem o no, de forma involuntària, abans existia una microventilació.
2: Val, sí, sí.
1: Que ara no hi és. I de cop i volta, quan es lleven al matí, tots els vidres estaran talats.
2: Clar. Humitats.
1: Humitats. Aquestes humitats bueno, es veuen si et surt una taca o et salta la pintura, o a llarga et surten els fongs.
2: Sí.
1: Et surten els fongs aquí negres i tal, no? Però és que abans de que surtin ja fa dies que els estàs respirant, no?
2: Okay.
1: O sigui, això et pot provocar no només un problema de deteriorament dels materials i que després has de cridar el pintor i gastar-te a quartos perquè tu canviïn, sinó que també és un problema de salut. Perquè, clar, resulta que els humans tenim aquest mal costum de respirar de forma continuada.
2: Correcte.
1: No? I, clar, quan expirem, inspirem per introduir oxigen a les cèl·lules, no?, perquè tot l'organisme funcioni, i expirem CO2 i vapor d'aigua. Expirem vapor d'aigua. Ja mai recordo la dada, però no me recordo quants metres cúbics d'aire respirem cada dia. I és molt habitual, doncs, que, clar, que aquest vapor d'aigua, si tu en una casa que no està ben aïllada canvies les finestres, tindràs aquest problema, segur.
2: Seguríssim, oi?
1: Segur. Per tant, abans s'ha d'allà, o sigui, canviar les finestres dels tres pilars és l'últim que s'ha de fer. El primer, bueno, renovar el tema de la ventilació i la renovació d'aire és més complex, normalment intervenir-hi, perquè, clar, en una casa que ja existeix, començar a posar tubos per allà és més complicat. Però allà no ho és tant. Clar, canviar les finestres és el que es fa més perquè és el més fàcil de fer. I el que hi ha menys en renou.
2: I el que més s'ha promocionat des de sempre, no sé per què, no?
1: Però ara et genera aquest problema.
2: Sí.
1: Perquè, clar, per què surten aquestes humitats? Doncs surten perquè, com que les parets no estan aïllades, si no estan aïllades, estan fredes.
2: Clar,
1: què passa quan ens dutxem, no? Quan ens dutxem, doncs que també l'aigua calenta doncs desprèn un munt de vapor d'aigua, quan toca el mirall o les rajoles que estan fredes, l'aigua condensa.
2: Clar.
1: Doncs és aquest el fenomen que passa. Si tu aïlles prèviament, aquesta superfície no està tan freda.
2: Clar.
1: I està a una temperatura que el vapor d'aigua no assoleix el punt de rosada i, per tant, doncs no condensa. I, clar, una altra cosa que és important, i aquí és on ja poso ja la falca de la bioconstrucció, és que si aquest material és higroscòpic, vol dir que té una capacitat d'absorbir aquesta humitat, per exemple, un guix, un morter de calç, la té, un pladur, el ciment, no la té, vale? Doncs aquest material es regula aquesta humitat, se la queda, i quan l'ambient s'asseca el torna a deixar anar. Per tant, gestiona aquest excés d'humitat. I si, a més, és transpirable, la sobrant pot travessar la paret i sortir cap a l'exterior i migrar cap a l'exterior.
2: Clar.
1: Vale? Per tant, la bioconstrucció, al final, amb el tema dels materials, no és per un tema que siguin naturals. O sigui, és que els materials naturals són transpirables i són higroscòpics.
2: Clar.
1: Vull dir, són propietats físiques.
2: Clar, és una propietat que ja ve.
1: Que les tenen. I els materials de síntesi, doncs, si tenen aquestes propietats, doncs, funcionaran, però...
2: Clar.
1: Però no n'hi ha tants, perquè normalment els materials de síntesi, que quasi tots són derivats del petroli, doncs no tenen aquestes propietats, ni són transpirables, ni són higroscòpics. Però bàsicament el tema és aquest. I clar, i el tema de la renovació d'aire ja potser és més complex, però sí que doncs aquesta recomanació, no?, de que quan algú es vulgui canviar les finestres, que s'asseguri que té la casa ben aïllada, o si no, que o conjuntament o prèviament aïlli la...
2: Clar,
1: moment de l'edifici.
2: Simplement això, per sort crec que cada vegada tots plegats som més conscients d'això, però bé, no, posar aquest accent, no?, de canviar finestres, de fer una mica de reforma i de canviar quatre coses, vull millorar-ho, doncs, això, no?, acústicament, el que sigui, doncs posar aquest punt i, ostres, fer-ho amb aquests criteris, doncs encara ens pot ajudar una mica més, no?, en certa manera. A més, amb una clau que a mi, bueno, em fa gràcia, que, i penso sovint, no?, que fins ara sempre quan parlàvem d'IAM i tot plegat era per l'escalfor, però cada vegada ens hem de ja més per l'escalfor de fora, de l'estiu, de la calor, per entendre'ns, no? És curiós com això també està canviant, eh?
1: Sí, bueno, de fet, aquí, clar, perquè al final ens arriba la influència d'Alemanya, i ja el problema que tenen és amb el fred. Però aquí el problema no és el fred.
2: No, és la calor de l'estiu.
1: De fet, bueno, jo ara puc parlar de dades, perquè com us acabo de dir, doncs hem fet la rehabilitació energètica de la nostra nau, i quan miràvem les factures de la llum amb la climatització, no ho sé, potser a l'estiu triplica la de l'hivern, o la duplica, ara no recordo la dada, però és d'aquest ordre, potser sí, la duplica. Sí, sí, sí. Gastem molt més energia amb l'aire condicionat, amb una nau, és un edifici d'oficines i tal. Es gasta molt més energia per refrigerar els espais a l'estiu que per escalfar-los a l'hivern aquí. Amb aquest edifici, amb aquella orientació, que cada casa és...
2: Sí,
1: però
2: sí,
1: aquí el tema és aquest. De fet, a Catalunya, bueno, és coneguda la coberta catalana, no? Són aquests terrats ventilats. Vull dir, aquí, antigament, els edificis no s'aïllaven. Vull dir, l'aïllament no existia. Hi havia parets de 50 o 60 centímetres de maçoneria o tàpia que funcionaven per inèrcia. Aquest és un altre concepte que clar, no només pots combatre diguéssim, els excessos de calor o de fred amb aïllament, els pots combatre amb inèrcia tèrmica, vol dir murs molt gruixuts, que amb clima mediterrani o amb climes temperats és el que millor funciona.
2: Clar.
1: O sigui, l'aïllament funciona amb climes freds, amb climes extrems, però amb climes temperats com el nostre funciona molt millor la inèrcia tèrmica, que són murs molt gruixuts, que perquè tingueu una idea de com funciona, és, doncs, clar, si a l'estiu una paret de 60 centímetres està tot el dia fotent-li el sol, clar, abans que aquell escalfor arribi dintre, ha de travessar la paret. I aleshores, clar, la paret es va escalfant, i quan t'arriba a dintre, ja és de nit, ja ha marxat el sol. I llavors, clar, baixa la temperatura a l'exterior, i llavors aquesta temperatura torna a migrar cap a l'exterior. No? Això es diu desfase, és el concepte que inèrcia tèrmica està vinculat al concepte de desfase, que vol dir que, clar, has de fer el gruix, i això es pot calcular, bueno, abans es feia tot 50-60 per temes de solidesa, però avui en dia es pot calcular, no? Sabem com fer-ho, perquè, doncs, aquest recorregut d'aquesta energia no t'arribi dintre, i clar, i després, a la nit, quan baixa la temperatura, tens una paret calenta que, home, que pots dormir sense llençola i sense res, perquè, clar, ja tens una paret calenta que...
2: Clar,
1: no?
2: Sí, sí,
1: és que és com construïen la construcció ancestral d'aquí, és així, no? I amb els terrats, amb les cobertes es feia el terrat ventilat, no? Que era una càmera que es generaven uns corrents d'aire perquè, diguéssim, clar, es menjava, diguéssim, tot el que és la rajola, es menjava el sol, però no arribava cap dintre perquè a sota hi havia una càmera d'aire ventilada.
2: Clar.
1: I llavors jo no parava de... El mateix aire refrigerava, com ho tira cap amunt, anava refrigerant. I així és com s'ha funcionat aquí tota la vida. Imagina. Fins que han arribat els aïllaments.
2: Sí, sí, sí. És curiós, eh? Com tot acaba tornant sempre, eh? Sempre ens
1: I
2: acabem
1: ara...
2: imitant o mirallant amb allò que es feia abans.
1: La clau d'ara és combinar-ho.
2: Sí.
1: És combinar-ho.
2: Sí, sí,
1: sí, o sigui, sí. És recuperar aquest coneixement ancestral i, evidentment, aplicant, doncs, el que tenim més a la mà.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però no només és l'aïllament, també cal tenir en compte aquests dos factors.
2: Molt bé. Es queden sense temps. Hem parlat, ja ho hem puntualitzat, que també aquest altre projecte, que també crec que és una mica més personal teu, que són aquests vins d'Oidà, del qual també ja els hem conegut a través de Terra i Taula, etc. Un dia hem d'aprofundir més en aquests vins, hem explicat que són vins naturals, el que avui en dia es diu ecològic, tot i que també ja es comença a fugir, no?, d'aquesta determinació, no?, allò de vins ecològics.
1: Bueno, a veure, el vi ecològic... són coses diferents, no? És una miqueta com parlem de construcció sostenible, bioconstrucció, que
2: clar,
1: són diferents graons.
2: Sí.
1: Aquí, doncs, podríem parlar del mateix, no? Diguéssim, ja podríem dir el bioconvencional, no?, que és com s'ha anat fent, doncs, bueno, aquests últims anys, no? El vi ecològic té a veure... és un vi, el raïm del qual prové d'agricultura ecològica.
2: Val.
1: Vale? Per tant, a la vinya s'utilitzen criteris ecològics que poden ser productes certificats, perquè al final, doncs, la Bayer fa els verins, però també fa productes ecològics, vale? O sigui, al final la indústria s'emmolla
2: a la demanda.
1: I al final, bueno, tot serà ecològic. O sigui, fixeu-vos, cada vegada als supermercats hi ha més coses ecològiques,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: al final
2: sí, sí.
1: Els que anem per davant estirem i això va darrere, que és el nostre, és el que ens motiva, no? O sigui, ja ens agrada que tot sigui ecològic, perquè això vol dir que els que piquem pedra des de fa anys estem pel bon camí, no? I aleshores, bueno, i de fet ara la DO Penedès es proclama la primera DO del món en el qual el 100% de la producció serà ecològica. Vale? Però què vol dir això? Doncs vol dir que a la vinya s'utilitzen, o sigui, es fa amb criteris de, ecològics, que estan certificats, i vol dir doncs, que s'utilitzen, els tractaments es fan amb productes ecològics.
2: Sí, sí, sí.
1: Però a partir d'aquí pots fer agricultura integrada, que és un pas més, agricultura biodinàmica, que és un altre pas més, agricultura regenerativa, bueno, tot això té a veure una mica doncs, amb recuperar els sòls, no? Què vol dir recuperar els sòls? Estem acostumats a veure les vinyes totes llaurades, sense ni una sola herba ni res, quan d'alguna forma, clar, allà l'únic que està viu són els ceps. I, clar, i això és una cosa antròpica, antinatural, perquè tu veus un bosc que hi ha al pi i al voltant no hi ha res, no?
2: No,
1: al voltant hi ha matolls,
2: hi ha una riquesa,
1: hi ha tal, sí. Hi ha insectes, hi ha bitxos, hi ha animals, i aleshores, diguéssim, tota aquesta agricultura biodinàmica i regenerativa el que procura és generar equilibri. O sigui, que, fer cobertes vegetals perquè reté més humitat, també és cert que també consumeix part de l'aigua de la pluja i tal, però també fa que el sol no s'escalfi tant pel sol, no? Vull dir, que no evapori tant, o sigui, reté també més la, més la humitat. Allà, doncs, també hi ha vida, hi ha, del que es tracta és que d'alguna forma, doncs, que els bitxos dolents els mengin el bitxo bo, no? Uh-huh. Dir, per exemple, la marieta és un devorador de pugó, i la pugó és un problema en agricultura.
2: Clar.
1: Doncs pots tirar-hi un producte doncs, que ho aniquila tot, o bé pots generar uns entorns o afavorir que hi hagi, doncs, que hi hagi marietes que et fan aquesta feina.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: No? I al final, bueno, això ho estic fent sintetitzant-ho molt i perquè s'entengui, però que d'alguna forma, doncs, els vins, diguéssim, el raïm ja prové d'una vinya, diguéssim, que no té productes de síntesi, que no té productes químics, i potser el sofre, perquè el sofre aquí arran de mar doncs és indispensable, quasi. I aleshores, a partir d'aquí, fas el vi, no?
2: Val.
1: Un vi ecològic és un vi que prové d'agricultura ecològica, però el celler pot fer el que vulguis.
2: Ja.
1: Vale? Està limitat el contingut de sulfits i tal.
2: Clar,
1: un vi
2: natural,
1: un vi de mínima intervenció, diguéssim que se sulfita molt poc, o sigui, es fa lo mínim, lo mínim minimorum, per mantenir al màxim les propietats organolèptiques que dona el raïm. I clar, i un vi natural, com l'entenem nosaltres, és un vi que té zero additius. O sigui, no hi fem
2: zero.
1: Res. L'únic ingredient és el raïm. Escolta'm, i si se'ns desvia, doncs cap a la bota del vinagre. Però clar, si queda bé, doncs és un vi molt més genuí, fresc, i més autèntic.
2: Clar,
1: no?
2: Clar.
1: De fet, clar, els nostres ancestres també, clar, el vi era natural per definició. També és cert que aquells vins eren, pots comptar que si ens els veuríem avui en dia, no? Sembla que tots irien directes a la bota del vinagre.
2: Jo crec que sí.
1: No? Però bueno, per això van aparèixer els vermuts i això, que al final el vermut no
2: era és una... Aprofitar-ho tot, sí,
1: perquè
2: sí, sí.
1: Els vins, els romans, els aigualien, els i posaven herbes, els aromatitzaven, no?
2: Sí.
1: Jo crec que el vermut és una mica l'evolució d'aquests vins de d'anys enrere, no? Però clar, però avui en dia, no? Clar, tenim les eines per poder fer el que feien els avis, però de forma molt més afinada, perquè al final tot és un tema d'higiene i de precisió i de ser molt més curós amb els procediments, per al final tenir vins correctíssims, sense divisions i sense tenir la necessitat d'utilitzar, de tunejar aquests vins, no? De tenir aquests productes que d'alguna forma doncs, et salva la papeleta.
2: I també és clar la varietat, que també treballeu molt amb certes varietats de raïm.
1: Bueno, nosaltres amb Oida és un producte... Nosaltres som xaralaires, no? Vull dir, ja sabeu que és la varietat autòctona,
2: sí.
1: És la varietat autòctona del Penedès, és una varietat bueno, que està, que és molt, que aquí n'hi ha molta, però que fora d'aquí pràcticament és inexistent, no? Vull dir, pràcticament a part del litoral català i potser una mica de cap al País Valencià, doncs és una varietat que no, que no hi és, i és una varietat supergenerosa, molt generosa, perquè té fruita, té acidesa, té bueno, és molt és una varietat doncs, que d'alguna forma pots obtenir uns vins molt complets, no? fent vins monovarietals, perquè ho té tot, no? No de fet és la base dels caves, vull dir, és el que porta la estructura de la cava, vull dir, no s'entén la cava sense el xarel·lo. I aleshores, sí, som xarlaires perquè, doncs, bueno, és la petita vinya que tenim familiar, doncs és la veritat, i llavors hem anat treballant sempre sobre el xarel·lo, no?
2: Fantàstic.
1: Però una mica amb la línia de... O sigui, que és una prioritat molt nostrada. però també en la línia de que la prioritat també era doncs, treballar en vinyes, vinya, viticultura ecològica o regenerativa, doncs bueno, vam tenir l'oportunitat doncs, de, també de tenir accés a una vinya en regenerativa, un, doncs bueno, d'aquí Llorenç, no? L'Eni Manyé, que, bueno, que el pobre doncs, ens va deixar ja fa l'any passat, però doncs, va ser pioner en agricultura regenerativa al Baix Penedès, no? Doncs, fa molts anys, amb cobertes vegetals i tal, sí que és cert que tenia un suport de rec, no? Però bueno, doncs, vam provar aquell raïm i és un raïm super bueno, excepcional, no? Perquè la Merlot, a diferència de la Xarel·lo, és una varietat forània, no és d'aquí, és de la zona de Bordeus,
2: sí.
1: Per tant, és una varietat atlàntica, és a dir, que ja no tenen el sol que tenim aquí, tenen molta més pluja i tal, i aleshores els merlots mediterranis són molt diferents que aquells. En canvi, aquest merlot doncs, era un merlot molt fresc i molt generós també, jo crec que perquè estava doncs, fet amb aquest tipus d'agricultura, no? I ens sortien uns vins que, bueno, que els que hem provat doncs, ens acabem molt i estem molt contents.
2: Ostres, doncs en seguirem parlant, si et sembla, ens deixem moltes coses, també doncs, com un arquitecte tècnic acaben tenint-hi tant de vins, que també és una qüestió que també és prou interessant, que algun dia en parlarem, si et sembla.
1: Bueno, perquè ens agrada veure vi.
2: Això està bé, això està bé.
1: I on això també es tira, no?
2: Molt bé. Jesús, informació, xarxes socials, a través d'Alfi, Biocons, aquests espais, Cruïlla, Coworking, o Cellers Oidà, o aquests vins naturals Oidà, la gent busqui de seguida, trobarà tots aquests punts de contacte. Entenc,
1: molt bé.
2: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: I no hi ha una segona sense una tercera.
1: Molt bé.
2: Que vagi bé.
1: Vinga, adéu-siau. Bon dia a tothom.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: L'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Begoña Cartagena, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos, no cal dir-ho, una quinzena més, cada 15 dies.
1: Sí, sí, sí, a vosaltres.
0: De fet, l'última secció de la quinzena, eh?
1: Sí, avui acomiadarem la temporada. Correcte, sí. Sí,
0: sí. Ja n'hem fet unes quantes, eh? Entre una cosa i l'altra.
1: Sí, sí.
0: Que bé.
1: Sí, sí, uns mesets, no?
0: Sí, això, entre una cosa i l'altra ja han sigut unes quantes seccions. Tot bé, no?
1: Bé, bé.
0: Per la nostra part, encantadíssims de que vinguis.
1: Sí, sí, per la meva també.
0: I sempre explicant aquests punts que jo penso, tu vens amb una idea que després ho anem canviant, ho anem transformant, ho anem parlant altres coses.
1: Jo sempre vinc oberta de dir, sí, a veure com va avui, a veure de què parlem.
0: Sí. Clar, de fet, saps què passa també? Que a vegades, quan anem parlant, o inclús ara, a mi em venen idees de temes, i pensava, clar, avui no podrem fer-ho, perquè ara explicarem de què parlarem, però pensava, un bon tema també és el tema de les vacances. No era que molta gent agafa vacances, ara que nosaltres també ara acabem temporada, tot i que moment no agafem vacances, però sí que acabem temporada, una mica també, què hem de fer per a vacances, a nivell professional, en aquest lideratge que sempre parlem, hi ha un bon líder que fa per vacances, no? Desconnexió total,
1: o
0: no?
1: Ha de desconnectar molt, sí, sí. És un gran problema, el no desconnectar.
0: Ja.
1: Llavors, sí, s'ha de desconnectar, però bueno, després també passen coses al nostre cos, o sigui, internament a nivell fisiològic, no? Que, bueno, de vegades quan algú agafa vacances, algú comença a agafar febre, es refreda, tal, no? O sigui, és el cortisol, no? O sigui, l'hormona de l'estrès, adaptant-se amb aquesta nova situació.
0: És curiós,
1: és tremendo,
0: doncs, com sempre, físicament el cos sempre acaba expressant alguna cosa, acaba somatitzant allò que a vegades ens passa per al cap, per les emocions i això,
1: Totalment, totalment, sí, sí.
0: És
1: que el cos és fantàstic, és una eina excepcional, que ens dona moltíssima informació,
0: menys de la
1: que arribem a pensar, i som conscients.
0: Va, així doncs, el màxim consell per liderar-se a l'estiu és desconnectar, desconnexió digital, que també és molt important,
1: molt,
0: i que és la que potser la que costa més.
1: Sí, és desconnectar i com unir vincles familiars, amb amics, o sigui, ens hem de permetre fer aquest tipus de vida, aquest estil de vida que no fem durant l'any, no? Ni que sigui dormir una mica més, bueno, cadascú que li vingui de gust,
0: Allò que no pot fer habitualment, perquè l'objectiu sempre és la feina, en principi.
1: Exacte.
0: Llavors, allò que no podem fer, doncs, intentar fer-ho ara.
1: Sí, sí, sí, deixar rutines, és canviar les rutines, tot i que després això ens porta, o sigui, ens va molt bé quan acabem les vacances, no? Que tots diem, ui, tinc ganes d'agafar la rutina de nou, no? Perquè tornem com una mica trastocats, podrem dir, no?
0: Sí.
1: Desendreçats. Doncs, bueno, la rutina ens recol·loca, però ara és moment de trencar aquestes rutines.
0: Ara podem permetre el luxe trencar les rutines
1: i
0: això, fer coses que potser no faríem de manera habitual durant tot l'any, però ara sí que ens ho podem permetre, i sense remordiments, diria.
1: Totalment.
0: Sense
1: culpa, sense remordiments, i tot això fora,
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Bé, bon consell, no és el tema d'avui. De fet, és un tema que ja vam acordar farà 15 dies i que va sorgir una mica així, també conversant i parlant com estem fent ara, i que ha estat present en gairebé totes les converses que hem anat mantenint d'una manera o altra, que és allò que nosaltres anomenem aquesta l'energia, no? Aquesta percepció de que les coses van més enllà d'una part més física, tornem-ho a dir. I tornem-ho a dir, també ho tornem a marcar. No entrem, en aquests aspectes astrofísics i astronòmics i de tarot. No anem per aquí, No anem per aquí. Sinó d'una manera això, no?, d'aquestes relacions, no?, de relacions humanes, de la relació líder, treballadors, clients, no?, d'aquestes relacions que a vegades poden ser millors o pitjors, o aquestes connexions que podem tenir entre persones que a vegades poden variar i no sabem bé per què. Una mica anem per això, no? Energies, vibres que diuen els joves, les vibracions que a vegades fan algunes persones, no? Anem cap aquí,
1: Totalment, sí, sí. I avui parlarem d'aquest tema abstracte, no?, sobre l'energia i també sobre un mateix. O sigui, tu has comentat sobre la relació entre líder, persones del seu equip, persones al seu voltant, etcètera, i també amb una relació molt, molt sòlida que hauríem de treballar és la relació amb un mateix.
0: Val.
1: Aquí es nota molt, també.
0: Sí? Clar, i ho hem dit moltes vegades, també. Tot comença per un mateix, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: si tu
0: d'això, no?, tens, ho intentes aportar, no?, aquest punt, o aquesta energia positiva, l'acabaràs transmetent sense donar-te en compte, no?
1: Ah, totalment.
0: No? Una mica
1: totalment.
0: Va per aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I això, quan parlem de... Clar, és que és molt difícil el que hem de fer avui, que és intentar explicar-ho. És molt difícil. Però jo jo potser ho portaria cap aquí, jo, ho transmetria cap aquí, no és allò que a vegades amb el teu entorn laboral, amb el teu cap o amb el teu equip, com tu bé deies, o també crec que és un concepte molt amb els teus clients, si parlem del món empresarial, que a vegades hi ha persones que connectes i hi ha altres que no.
1: Exacte.
0: I aleshores la relació una mica s'enterboleix o no amb aquest concepte, no? Perquè després ja tu ja fas aquest matís d'aquesta persona no em cau bé o jo no li caic bé, i llavors tot ja va com de girabolsa, eh?
1: Sí.
0: Però no és així, per què a vegades connectem o no connectem, o segons en quin equip o en quina persona ens trobem més còmodes que les altres?
1: Clar, aquí hi ha l'efecte de la ressonància, que li diem, no? O sigui, totes les persones emetem vibracions. Vibracions. Val. És com a un estat intern en el que ens situem, totalment inconscient. Costa, o sigui, després, amb un entrenament sí que ho podem canviar, val, això, val, no? En quin estat vull estar, què vull transmetre, etc. Però inicialment partim de la base de que tot això és inconscient, no, és involuntari, sí? I segurament a tots ens haurà passat que podem entrar en una... Tu t'ha passat? Entrem en una sala i notes tensió.
0: Sí, i tant.
1: Un silenci sepulcral i dius, ui, aquí passa algo, no? I en canvi, vas a una altra banda o una persona entra en una habitació, en una sala, i et transmet calma. Això és la vibració interna que té aquesta persona, o el sumatori de vibracions que tenen aquestes persones que estàvem en una sala on hi ha tensió.
0: Ja, sí. També passa molt, almenys jo crec, a mi em passa, que és amb establiments, amb locals, amb restauració, sobretot, que sí que a vegades no és el que puguis consumir, no és quin tipus de carta tenen, sinó a vegades és com t'hi trobes en aquest espai. Yeah. No hi ha llocs que estàs com... veus que l'ambient, dius tu, no? L'ambient és com tens, els treballadors van amunt i avall, atabalats, superats, desbordats, i tot és com molt incòmode, i en canvi que altres llocs que tot flueix una mica més, et convida a estar més relaxat, no estirar la sobretaula, és curiós.
1: Exacte. Mira, ara que parlem del sector hosteleria, o sigui, hi ha molt estrès aquí a lo que és la cuina, per servir, les hores punta, etc. Jo crec que un tema que no som del tot conscients, sobretot amb aquest sector, és les emocions es contagien molt fàcilment, totes, eh? Tant, a veure, d'emocions no n'hi ha de positives o negatives,
0: sinó
1: de conseqüències, no?
0: Sí, sí,
1: la conseqüència que em genera és més positiva o més negativa. Però llavors, si un, a la cuina, moltes vegades, no?, que hi ha crits, hi ha estrès, hi ha... Bueno, a veure, jo reconec que no he estat a gaires cuines, eh? Però sí a les pel·lícules, no?, allò que ho veus, no?, que sempre hi ha com tensió, i hem de vigilar molt perquè aquesta tensió surt fora, pot sortir fora a la sala, es pot contagiar, saps? I llavors una persona que estigui estressada dins de la cuina i després surti a la sala a servir, etc., tot i que ella entengui que són dos escenaris completament diferents, però l'estat intern, o sigui, és el mateix, no? I va com arrastrant aquesta manera d'estar.
0: Sí. Clar, això també és un factor molt clau, no? Que és les emocions són molt contagioses, moltíssim.
1: Totalment, sí. Tu pensa en algun equip, en alguna situació on hi ha por, inseguretat, on el líder és un líder d'aquell que li podríem dir de la vella escola, o sigui, d'aquestes persones que dona respecte, no? Que no fas res pensant com s'ho prendrà, què farà, etcètera, no? Llavors, amb aquests equips ja, o sigui, es palpa algo,

0: No, és veritat, no? És a dir, si tu el teu company de feina o el teu cap... No, és evident que no té l'obligació de caure't bé perquè és un entorn laboral, que sí, és d'acord. Però és això, si a tu el teu company de feina o el teu cap et cau bé, tot
1: és
0: flueix,
1: com més fàcil. Tot és més fàcil. No? Sí, tot és més fàcil. Uh-huh. En canvi, algú no et cau malament, o sigui, algú et cau malament, aquí hi ha alguna fricció, però si tu ets cap... Mira, l'altre dia parlava amb una persona que li passava això, no? Diu, porto diferent, tinc un equip gran, hi ha persones que amb les que em porto millor, altres que no tant, etc. Però jo tracto a tothom per igual i faig que passi el mateix per tothom, no? Uh-huh. Com a bon líder s'ha d'aprendre també a gestionar a això que m'està passant, etc.
0: Clar, clar. Mm. Home, està clar que l'objectiu, a l'entorn laboral almenys, no anirem a fer un arròs aquest diumenge tu i jo, no cal, però sí que les 8 hores mínimes que estarem junts, i és obvi que, és a dir, que almenys hauríem de treballar perquè aquesta relació fos el més positiva possible, el més fluida possible.
1: Sí, exacte, i es pot canviar també. Uh-huh. Val? O sigui, de vegades trobem en un primer moment algun tipus de fricció, llavors tu te'n pots adonar i dir què m'està passant, i a partir d'aquí anar modificant el teu pensament, perquè parteixo de la base de que tot són les històries que ens anem contant. Uh-huh. D'acord? Per exemple, si jo tinc un company de feina que no em cau bé, etc., si això em passa de primeres, internament jo ja m'estaré dient: no em cau bé, uf, quina mandra, ara de allà, ara li vull demanar que em canviï el torn de vacances, és que amb l'antipàtica que és, no m'ho farà, etcètera, etcètera, no? O sigui, jo ja puc anar creant-me aquestes històries, i ja no és la persona, són les meves històries les que m'estan allunyant i estan fent que aquella persona no em caigui bé.
0: Estic
1: reforçant aquesta idea. Per tant, jo, ja saps, sempre parteixo de la base de que tot comença per un pensament.
0: Clar.
1: Que els nostres pensaments són energia. Uh-huh. Són impulsos elèctrics. Vaja. El nostre cervell es mou a través d'impulsos elèctrics.
0: Sí.
1: No? Llavors, això succeeix de forma molt ràpida. Uh-huh. I tenim unes vies neurals, no? Imagina't que aquí, al nostre cap, és com a internament, tenim unes autovies, unes carreteres, o sigui, hi ha uns camins, no? Els camins es creen en funció dels pensaments recurrents que tu tens. Uh-huh. D'acord? Si tu d'entrada comences a cultivar o a sembrar un nou pensament, faràs una miqueta de llum, faràs un impuls,
0: sí.
1: Obriràs una altra via neural, d'acord? Uh-huh. Llavors, a mira que tu vagis alimentant nous hàbits, etc., aquesta part l'aniràs nutrint més, anirà enfortint,
0: sí.
1: Llavors ja podràs fer aquest canvi d'hàbit. Per això costa tant fer els canvis d'hàbit.
0: Clar. Recordo que el seu dia, i en aquesta secció es vas parlar dels pensaments intrusius cap aquí,
1: correcte,
0: i també es vas donar 4 consells per intentar allunyar d'aquests pensaments intrusius de seguida que ens venen al cap, no?
1: Sí. En primer lloc, sempre és ser conscient.
0: Clar.
1: Ser conscient,
0: ser conscient
1: d'aquella història que me van generant, i alhora dir gràcies, però ara no. I me poso el meu enfoc en una altra cosa que m'interessa, pel tema que estiguem parlant, per la reunió que tinc,
0: més productiva,
1: pel que sigui.
0: Sí.
1: Sembla mentida, però aquest acte tan senzill com és tindre una conversa amb tu mateix, uh-huh, de vegades és com un partit de ping-pong, no?
0: Sí.
1: Això sí, això no, això sí, això no, no?
0: Sí.
1: Per començar, va bé, és un bon hàbit aquest.
0: A vegades sembla que tinguem una... Crec, no? No sé si potser és un concepte de salut mental, però
1: sí.
0: Som una mica duals tots plegats, no? O també podem dir allò al dimoniet i a l'àngel, però sempre tenim una conversa interna,
1: sí,
0: que és com si fóssim dues parts, no?
1: Sí, és veritat.
0: Això és així, no? Sí?
1: En tenim moltes més, però sí, per simplificar-ho podem dir que tenim dues parts. Això sí, és molt comú.
0: Val.
1: I el que dèiem, anar dialogant, anar escoltant amb aquestes dues parts, està bé, perquè llavors fas que no et quedis confós, que no et confonguis amb una única part.
0: Val.
1: D'acord? Perquè una d'aquestes parts sempre és més crítica.
0: Clar.
1: La que diu que no ho fas bé, que ho podries fer millor, llavors clar, aquí hi ha tot un rang, no? Hi ha persones, o sigui, hi ha pensaments més perfeccionistes, pensaments més procrastinadors, pensaments

0: més de hacedor, no? Em surt així en castellà, com aquella persona que necessita fer sí. I si no, no se sent bé. Llavors es tracta de dialogar, de reconèixer-los, de saber que és una part nostra que ens està donant informació, però que no som nosaltres tampoc, i això ha de quedar clar. Que tots nosaltres tenim una part innata més pura, més amorosa, podríem dir, més essència.
1: Molt bé. Recorda'ns com podem localitzar-te, la gent que estigui interessada, que pugui parlar amb tu, que pugui conèixer el que fas i com ho fas,
0: I tant. Em poden contactar a través del mail, que és hola@vegocartagena.com. Estic a les xarxes, a Instagram com a Vego Cartagena, a LinkedIn també apareix com a Begoña Cartagena, i la meva web són www.vegocartagena.com.
1: Perfecte. Doncs amb aquesta bona energia que sempre intentem trobar aquí en aquest espai, ho deixem aquí aquesta temporada.
0: Molt bé.
1: I al setembre, en principi, ja parlarem, però podem renovar, eh?
0: Exacte. Cap problema. I tant, tornem a parlar. Fantàstic. I per cert, felicitats per aquests 4.004 episodis.
1: Correcte.
0: Déu-n'hi-do, sí. Un número molt xulo,
1: Són uns bons programes, ja, sí. Gràcies, sí. Tu n'has format part, d'uns quants d'aquests. Gràcies, Begoña. Bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea reuneixen avui per abordar la crisi migratòria de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants la setmana passada. La trobada arriba amb divisió entre els estats membres. 22 països reclamen una resposta coordinada per reforçar les fronteres exteriors, mentre que Espanya critica la manca de solidaritat d'alguns governs com Itàlia, que ha suspès temporalment l'espai Schengen amb Espanya. I l'Institut Català de la Salut ha implantat a més d'un centenar de centres d'atenció primària una prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Pel pediatre Asier Apodaca, del Camp Maragall de Barcelona, aquesta prova suposa molts avantatges.
2: Té tres avantatges aquesta prova. Una, que és una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori, etc, etc. Es fa amb una petita mostra de sang del dit i després es processa en aquesta màquina que tenim aquí i ja tenim el resultat en 3 minuts.
1: La iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'organització per promoure un ús racional dels antibiòtics i combatre les resistències antimicrobianes. I el telèfon d'emergència 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mentre resol el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, com ja és habitual, a cada hora en punt, en principi, a través de la xarxa de comunicació local i que ja ens porta a partir d'aquí la tercera i última part del programa avui dimarts 4 d'agost, edició número 4018. Com sempre, hi ha un dia més. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Una darrera part avui dimarts encapçalada per aquesta part tecnològica o aquesta intenció, aquest objectiu de perdre por a la tecnologia amb en Joan Molines de Goyle al Vendrell, amb algun convidat. Amb això avui ens quedarem fins al migdia, fins les 12, quan tancarem barraca i seguirà la programació d'aquesta casa. Un plaer estar amb vosaltres, gràcies de nou per ser-hi, per l'atenció, per la confiança i sobretot per la paciència. Tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: veure, de fet no és fàcil, no, això d'intentar perdre la por a la nova tecnologia, però bé, mica en mica ho hem d'anar superant, això. També en part i gràcies a l'expertesa i tot allò que ens aporta en Joan Molines de Goil, que ja ens torna a acompanyar una setmana més. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Sí, igualment, gràcies per acompanyar-nos. I avui ja torna a acompanyar la Sílvia Edo, no? Ja la coneixem prou bé aquí en aquest programa de ràdio, que a més també s'anima a participar en aquesta secció. Sílvia, molt bon dia.
2: Bon dia a tothom.
0: Com
2: bon
0: estàs?
2: Dia, Pere. Bé, bé.
0: Tot bé?
2: Sí. Bé. Avui intentaré estar més tranquil·leta que l'altra setmana. Sí?
0: Bueno, ja està bé.
2: O no.
0: Ja està bé.
1: Hem posat una secció perquè avui pugui treure tot el que necessita.
0: Sí? Bé. Està bé, també, no? Com a mitjà públic que som de comunicació i com a servei públic, doncs mira, una mica el desfogar-se també es pot incloure dins aquest servei.
1: És teràpia, és teràpia.
0: Exacte, en certa manera és teràpia. Mm. De fet, avui no veniu sols per això. Tenim una nova veu.
1: Avui he aconseguit que vingués un dels meus grans amics, que considero que té molt de coneixement, potser no tant en l'àmbit tecnològic, sinó de la vida en general.
0: Oh, que bé.
1: Avui ve l'Andreu Canyelles i ens acompanya doncs, per donar una mica de polèmica al tema que portem avui
0: i que
1: comparteixi el seu punt de vista com a futur pare.
0: Molt bé.
1: I a veure què en pensa de tots aquests temes.
0: Andreu, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Així que t'han enredat, eh? Entueixo?
3: Sí, com que estic al paro, pues, tinc temps.
0: Mira, no hi mal que por bien no venga, que a vegades diuen, eh?
3: Sí, sí.
0: M'ha agradat molt, deixa-m'ho dir, la teva dessuadora, per aquells amants de Fallout, que jo entre ells hi sóc un fan de Fallout, així que la reconec.
3: És d'allà, o sigui, és comparat allí.
0: Sí?
3: Sí.
0: Ostres, molt bé, que bé, fantàstic. Bé, de fet, avui és una secció una mica diferent, on justament busquem aquesta polèmica, com ara ens deia la Sílvia, i la secció li heu posat un nom molt, molt concret, eh?
1: Sí, la idea és, al final això de ser un programa divertit, un programa divers, i un programa que no només parlem de problema-solució, com hem fet els últims programes, tampoc en portem tants, aquest és el quart, i tenia ganes de fer alguna cosa diferent. Llavors, a la secció es diu sí o no i per què. I el per què és perquè un sí o no sense un raonament darrere jo considero que no serveix de gaire. Llavors, aquí la idea és una secció que anirem fent cada X temps, no sabem quan serà, pot ser un cop al mes, un cop cada dues setmanes o un cop cada tres mesos, ja veurem cada quan el fem, i la idea és una pregunta i acabar amb un sí o un no. Llavors, no intentem convèncer ningú, sinó intentem debatre sobre temes que jo crec que són d'interès per a tots, i temes, doncs, polèmics. Doncs, temes com mòbils als col·legis,
0: ostres,
1: o edat mínima a les xarxes,
0: val,
1: o fem servir la IA per fer deures o no? Això és algo que jo crec que ja tots estem,
0: sí.
1: Estem veient, tant amb joves com no tan joves, al final. I la idea és doncs, obrir un debat, a veure què en pensa cada un i crear un dinamisme amb multiopinió, que jo crec que això és molt important, que cada un tingui la seva opinió i la pugui expressar. I, sobretot, acabar amb que la gent pensi si realment, doncs, mòbils als col·legis, sí o no, què en pensen.
0: Sí. Són temes candents, són temes d'actualitat. I sí que és cert que a vegades, i és el que ha passat, per exemple, en aquest cas, quan ja s'eleva el nivell polític, com és el tema de les edats i la xarxa, sí que comencen a entrar-hi ja ideologies polítiques, que no serà pas el nostre cas, crec, sinó únicament serà la nostra opinió, suposo, no? El punt de vista que creiem des de l'expertesa que pots aportar tu, Joan, com seria tecnògraf? No,
1: tecnòleg.
0: Tecnòleg, perdó. Per què
1: t'ho
0: dic tecnògraf? Tecnòleg, com a tecnòleg, o també l'opinió de pares i mares, com pot ser la Sílvia, o puc ser jo, i dels futurs pares i mares, com també és el cas de l'Andreu, una mica. Això està bé, està bé, ben trobat. M'ha fet gràcia perquè el guió l'has dividit en diferents preguntes, amb aquest sí o no, però amb round 1, round 2, round 3.
1: Sí, perquè els informàtics fem una cosa, els informàtics sempre fem una cosa, que és intentem fer servir l'anglès pues, per semblar més guais o per semblar més cools, per dir-ho així. Llavors, sí, és el round 1.
0: Jo també ho deia com el round aquest de...
1: Round,
0: fight, fight! Exacte.
1: Aquest, sí, o sigui, estava inspirat allà i al final com és una, o intentarem que sigui una secció amb alguna cosa de polèmica, doncs que millor que fer rounds aquí.
0: Molt bé. Comencem per la primera, doncs?
1: Comencem per la primera.
0: Molt bé.
1: La primera jo crec que és un dels temes potser més calents que està últimament, perquè crec que ens afecta tot, és mòbils als col·legis, sí o no. Ens val, o sigui, ens agrada que els nostres fills o familiars o parents tinguin mòbil als col·legis? Té sentit que quan surtin del col·legi puguin tenir un mòbil? Té sentit tot això? Llavors, el round one és mòbils als col·legis, sí o no? Què en penseu?
0: Què comença? L'Andreu, va, que així s'estrena, va, Andreu.
3: Jo, clar, jo diria que sí, però amb matisos, clar. La tecnologia és una cosa que està molt bé, però també és perillosa si la fa servir malament. Així que jo diria que sí, els telèfons són una part, ara mateix ja és una part del nostre cos, quasi, i és com amputar algú a la gent. Jo diria que sí, però amb matisos, amb molts matisos, clar.
0: Sílvia.
2: Bé, jo començaria dient que a les escoles, perquè hi ha PCs i ordinadors i s'utilitza l'aprenentatge des de les plataformes. Llavors, aquí el mòbil, jo penso, sí que és una part de nosaltres, com tu has dit, però dels adults que hem crescut. Però els infants, si no tenen mòbil, a no ser que els adults els hi donem, no els farem que sigui una part més d'ells. Llavors, jo aquí inclouria el tema de l'edat.
3: De l'edat mínima.
2: De l'edat mínima, o el tema de també per què l'hem d'utilitzar el mòbil. O sigui, per què l'infant ha d'utilitzar el mòbil?
3: No, si es fa servir malament, potser per fer moltes coses dolentes, clar.
2: Llavors, nosaltres a la meva època no teníem ni mòbil, teníem el telèfon que anava penjat i això, i vam...
1: I així d'haver-ho sortit,
2: típica,
1: sí.
2: Exacte,
1: i així d'haver-ho sortit.
2: Exacte, vull dir que aquesta és la qüestió. Llavors, amb què ens volem transformar? Jo sempre ho plantejo, això, el tema és amb què volem evolucionar? En funció del que vulguem evolucionar, o que els nostres fills o la societat en si vulgui evolucionar, doncs mòbil sí o mòbil no.
0: Però ja com a eina pedagògica, Sílvia? És a dir, i clar, no l'ús personal del mòbil, o sinó utilitzar aquesta tecnologia a l'aula, per entendre'ns. Clar, seria més tablet, pissarres digitals, que també està molt sent força debatuda ara, eh?
2: Per això...
0: Tu creus que no, eh?
2: Jo crec que...
0: Però per temes visuals? Perquè, escolta'm, són unes eines que t'obren el món, és a dir, que des de l'aula pots accedir a informació infinita a través d'aquesta tecnologia.
2: Bueno, això que t'obren el món, ja comencem aquí. Perquè,
0: com a eina pedagògica. Perquè, mira, com a nosaltres... eina pedagògica, eh? Eina pedagògica, eh?
2: Sí.
0: Com a eina, com a recursos pel professorat, pels educadors, per poder treballar-ho a classe.
2: Vale, doncs tu ho has dit. Com a recursos pels educadors per treballar-ho a classe. Això passa perquè els nens hagin d'utilitzar-lo a determinades edats? Perquè no has plantejat edat.
0: És que és el següent round. És el següent round. És el round 2.
1: Edat mínima a les xarxes. Podem simplificar edat mínima a la tecnologia, si voleu. Podem canviar una mica. Però sí, aquí no s'ha plantejat edat encara.
2: No s'ha plantejat edat. No és el mateix un nens de 3 anys que uns de 6 o un adolescent de 12, per dir-ho d'una manera. O sigui...
0: però això, com que és molt extens. Abans de passar al round 2 i de parlar d'edats, jo crec que una mica podem anar cap aquí, que és aquesta vessant, és a dir, com, que és un tema que s'està debatent també, que tot, sí. Arrel, que és utilitzar aquestes eines a l'aula o no. Tu, per temes visuals...
3: Jo, espera, perdó.
0: Digues, Andreu,
3: jo,
0: perdona.
3: Jo crec que és, amb els educadors, si els educadors estan formats de saber com utilitzar aquestes tablets, aquests ordinadors, no sé qui, ara mateix no sé quina edat comencen a fer això, i aquí, si és al col·le públic o...
1: No és només per edat, és per tipologia d'escola, varia una mica.
2: Massa aviat ho fan servir.
0: Mira, jo per experiència...
3: Sí, no, segurament, perquè a mi el que em passa, que és un tema personal, la meva lletra és nefasta, i és el que s'està perdent, que la gent ja no escriu.
0: No.
3: I amb les tablets això ho perdrem encara més. Per això té que ser una educació mixta. No podem perdre el que és l'escriptura, però el manejament de les tablets i ordinadors també es té que estudiar.
0: Sí. Perquè això, tu, Sílvia, sobretot, ho reflecteixes per temes visuals. Entenc, eh? És a dir, no? Mira tablets
2: Bueno, aquestes edats... El propi desenvolupament de la persona humana. O sigui...
0: Però també cognitivament, entenc.
2: Clar, clar, clar, clar. És que
0: a l'aula, em refereixo a l'aula.
1: Sí. Sí, no penses que fer un bon ús de la tecnologia estimula més tota la part cognitiva?
2: Què és un bon ús de la tecnologia? Perquè jo penso, vale, jo tinc un mòbil, no l'utilitzaré. Però a la que puc i tinc temps, me'n vaig allà a buscar-lo i ja és una addicció. I me'n vaig a fer-lo servir més del que l'hauria de fer servir. Llavors, quin és el bon ús de la tecnologia? Com podem frenar aquesta addicció? Perquè és una... Sí que l'altra setmana parlàvem de que és una tendència i és una tendència a mercat i tot això, vale, això us ho compro, però fins a quin punt podem estar nosaltres de dir puc no utilitzar-lo o m'haig d'obligar a no utilitzar-lo?
1: Sí, crec que cap dels quatre d'aquí podem viure sense mòbil ja. O sigui, sigui més o sigui menys, jo crec que tots ja, sigui per parlar amb la parella, sigui per consultar el futbol, sigui per quadrar-te el dia, sigui pel que sigui, ja fem servir el mòbil com a eina diària. Però aquí és on dic, és el mòbil al final ha digitalitzat la part musical, ha digitalitzat la part d'agenda, ha digitalitzat la part de planificació, ha digitalitzat la part de consulta d'informació. Jo, per mi, això és fer un bon ús de la tecnologia. Òbviament que si consultes informació a l'Instagram, pues, és una consulta d'informació tan estranya. Però el tenir a un dispositiu que t'hi cap al palmell de la mà, un canal per poder fer o per poder arribar molt més lluny del que podíem arribar fa 50 anys o 20 anys, no en fa tant, d'això, no creus que pot estimular molt més els nois a que tinguin més curiositat, que aquest és l'altre, que és el nou jovent o les noves generacions volen tenir aquesta curiositat o volen enfocar-se cap a altres tipus de sectors? Perquè, òbviament, això és un altre tema que en podríem parlar, però el tenir aquesta eina no estimula... O sigui, fent un ús, un bon ús cap a on volem que s'encari, no pot estimular més, en depèn quins sentits, els alumnes dels col·legis? Òbviament, faltarà la part física, d'anar a parcs, de jugar, de tota aquesta part que un mòbil no et pot donar. Però, hòstia, tenim al nostre abast coneixement infinit per aprendre molt més del que podíem fer abans.
0: Escolta'm, el fentanilo... Saps el que és, no? El fentanilo?
3: Sí, sí, s'havien de tema, d'acord.
0: No, em refereixo que el fentanilo, el seu inici té propietats o es va crear per la medicina. És a dir, correcte, que el fentanilo ben aplicat és positiu. Si en fem un mal ús... estem veient els resultats. És una comparació molt bèstia, però també n'hem d'aprendre a fer servir la tecnologia. I on millor podem aprendre a fer la tecnologia? És evident que no hem de tenir tot el pes de l'educació. Pobres profes, només faltaria. Però també pot ser un bon punt per començar a aprendre a fer servir la tecnologia.
2: Quina necessitat cobreix el tenir el mòbil o la tecnologia? La necessitat dels nens que encara no... Si no ho desconeixen, saben que tenen aquesta necessitat.
1: Si vas a la part
2: natural,
1: a la salvi de paper, per exemple. Si vas a la part natural, ja tens estalvi de paper.
0: I la informació.
2: Però estic parlant, quina necessitat cobreix? La dels nens que no saben que existeix la tecnologia i els adults els hi plantegem i els hi creem la necessitat? O és la necessitat dels pares i els adults del seu entorn que volen que aprenguin a través d'estímuls, a través de la tecnologia, en comptes d'experimentar amb els seus propis mans i els seus propis...
1: És que una cosa no exclou l'altra, pel meu... O sigui, un nen pot
3: fer tot,
1: no? Estar experimentant amb un pati de sorra, però que després, quan necessita aprendre a parlar o aprendre paraules o aprendre a comunicar-se, pot veure amb una televisió, i jo no sóc res fan de les televisions ni dels vídeos, però hi ha canals que t'ajuden a fer tot això, no entretindre'l perquè estigui davant d'una pantalla sense fer res, sinó hi ha canals que ensenyen o estimulen parts de la parla, per exemple, o parts dels nadons que un pati de sorra no pot fer, i això abans no ho teníem.
2: Continuo discrepant.
1: No, m'encanta que discrepis.
2: Perquè, a més a més, igual que hi ha això que dius, bueno, hi ha coses específiques per estimular la parla en els nadons i no sé què, no sé quantos i tal, hi ha coses i hi ha casos específics que jo, com no soc psicòloga, però hi ha molts psicòlegs que troben que s'ha disminuït, o sigui, la, els nens parlen menys des de que hi ha la tecnologia, i continuo dient, per mi és important saber l'edat.
0: Saber
2: l'edat, però ja no només d'entrar a xarxes socials, perquè, o sigui, evidentment que els nens a xarxes socials no t'entraran a TikTok o d'això amb 4 anys.
3: Entrar-hi i van fent scroll i van mirant vídeos.
2: Pues eso, mira, gràcies, perquè...
3: Però això aquí, aquí entren els pares, els educadors, que tenen que frenar a quin tipus de coses estan veient.
2: Vale, però els nens tenen una capacitat innata de descobrir coses.
3: Sí,
2: llavors,
3: d'aprendre molt ràpid. Sí,
2: exacte, sí, molt més ràpid que l'adult. Sí. Llavors, els nens poden passar-se les normes pel això, sí, dels pares. Per molt que diguis vull tenir un bon ús o no sé què, no sé quantos, ells són molt més ràpids que tu. I amb tecnologia encara més, perquè és innat. Per tant, si ells ja tenen aquesta capacitat, nosaltres, si els facilitem els mòbils i el que
4: és això... Sí, però és un punt molt interessant, que és que tenen aquesta necessitat per la tecnologia. Jo aquí el que llegeixo entre línies és que com la tecnologia els hi fa fàcil a l'aprendre a fer coses, ho aprenen molt més ràpid. Estic equivocat?
2: No ho sé, això no ho sé.
3: És que però... s'ha de separar el que és educació i el que és entreteniment. Perquè...
0: Sí, també ho crec.
2: I com ho separes?
0: Educació.
3: Si és a una aula, té que ser educació. No té que haver zero d'entreteniment, com si diguéssim, entre comilles.
2: És impossible. És
0: complicat.
1: Bueno, aquí teníem un debat, és fins a quin punt podem fer que l'educació sigui divertiment.
0: Clar, s'estem encetant molts temes, i podríem anar cap a molts temes.
1: Per mi això és un tema molt interessant.
0: Com podem aprendre?
1: Com podem fer que la gent aprengui més ràpid i retingui més, que no sigui memoritzar, sinó que sigui aprendre i interioritzar gràcies a la tecnologia.
2: Vale. Però per què hem d'aprendre ràpid?
3: Bueno, això ja...
0: I per tenir més coneixement.
1: I per què no?
0: Clar. Si en comptes de parlar un idioma en podem parlar tres, per què no?
2: I per què el voleu tres idiomes?
0: Home, per poder treballar, per comunicar-nos millor i per poder viatjar, entre moltes altres coses,
2: Però si no ho tens, també pots fer-ho.
1: Per què volem limitar, llavors, els nens i nenes? Per què els volem limitar que no puguin aprendre més?
2: No, si és que els nens i nenes poden aprendre, però cada un té el seu procés d'aprenentatge. Llavors, si tu estimules perquè aprenguin més ràpid, però el seu procés d'aprenentatge és més lent o necessita el seu temps, aquí li estem fent fer que passin coses que potser després no ens agraden. I que no puguin gestionar les seves emocions, no puguin gestionar altres coses, i el dia de demà, si tindrà tres idiomes per poder viatjar o treballar, el que sigui, però després, que si no ho sap portar-ho amb una cosa del dia a dia, perquè m'ha trellat allí...
1: Però no és la nostra responsabilitat com a pares ensenyar-li a portar aquestes coses?
2: Vale, sí, precisament per això.
1: Clar, però, o sigui, si nosaltres com a pares, o sigui, si jo vull que la meva filla sigui el més competent possible en general, o sigui, entenem competència com que pugui saber més idiomes, sempre igual li agradin els idiomes, que pugui ser més bona en matemàtiques, en llengua, en filologia, amb el que li agradi, o que sigui la més bona, jo què sé, anant caminant pel carrer, és igual, amb el que sigui, i la tecnologia li pot ajudar, és la meva responsabilitat com a pare ensenyar-li el millor que sàpiga a gestionar aquestes emocions. Què és una xarxa social? Per què serveix? Què pots fer amb un mòbil? Què no pots fer amb un mòbil? I dic com a pares, i això espero que també es pugui ensenyar en un futur a les escoles, al final la tendència del món va cap a un mòbil o cap a unes ulleres o cap a el que sigui, doncs perquè és l'evolució, igual que va ser la revolució industrial fa 100 anys. Llavors, és la nostra responsabilitat, crec jo, com a pares i com a mentors, ensenyar-li als nostres fills a que si no pot anar tan ràpid, doncs, bueno, no passa res, no et frustris, i com aprendre a gestionar i ficar-li les eines, perquè potser nosaltres no en sabem, però hi ha psicòlegs professionals amb això, i hi ha altres tipus de persones que poden ensenyar-lo. Sí. Sí, clar, si els deixem allà, de la mà de Déu, aquí tens un mòbil, espavila't i busca-te la vida, doncs, clar, si aquí és on amb l'edat que poden tenir, sigui més petit o més gran, perquè al final els grans també, moltes vegades ens costa gestionar les emocions, Si no tenim eines, doncs pot ser problemàtic.
0: Jo crec, no és parlar contra teu, Sílvia, però jo crec que això que defenses, aquest tren ja l'has perdut. Jo crec que aquest tren ja fa anys que va sortir i que anem cap on diu el Joan, ens agradi o no ens agradi, que és cap a un món cada vegada més tecnològic.
2: Sí. Que sí, però us dic una cosa, venim del mono, vale?
0: Sí.
2: I hem evolucionat com a persones. Seguint la tendència aquesta de mercat i de tecnologia i d'evolució, farem una transformació. I com ha dit l'Andreu, o sigui, cada cop utilitzem menys el boli i el que fem servir per fer l'escroll és un dit. Per tant, començaran a desaparèixer dits de les mans perquè no serveixen de res.
3: Bueno, però això tampoc és una mala notícia.
0: Igual que vam perdre la cua perquè vam deixar d'enfilar-nos doncs pels arbres.
2: Llavors hi haurà una transformació.
0: Però això no és bon, però no és bon i és dolent, això, en principi.
2: Bueno, ja ho veurem. Perquè sí que ens connecta amb el món exterior, però mira, estem aquí a la taula, tots tres tenim mòbil, i abans de començar el d'això, cada un estava mirant el mòbil. Llavors,
3: estava pujant a l'Instagram una foto dient que estàvem aquí.
2: Exacte.
3: Jo estava mirant l'escaleta.
2: I jo estava mig aferdejant, perquè estic enganxada al mòbil, i ho dic obertament, i sóc conscient. Llavors, el tema és, molt bé, estem a l'exterior, vale? Però estem aquí dins i no ens estem parlant.
3: Però això, per això potser tindrien que començar amb les tecnologies més aviat per ensenyar-los als infants el que està bé i el que està malament.
0: Regular-se.
3: Regular.
2: Però què és el que està bé i el que està malament?
3: El que pots fer amb el mòbil. Per exemple, fer-te un calendari i això està bé. Estar-te una hora al TikTok està malament. Això, com més aviat ho sàpiguen els infants, millor.
0: Bé, mira,
3: i això s'aconsegueix amb uns educadors i una gent que estudia,
2: o sigui,
3: com
2: es fa. Resulta que hem de contractar uns educadors
3: perquè
2: si els agrada el TikTok perquè és més entretingut, tu creus que et faran cas per utilitzar el calendari i el TikTok? No. I una hora?
0: Però perquè s'ha d'ensenyar.
3: N'hem
0: d'aprendre.
2: Sí, la feina que tenim nosaltres, Pere, amb el salut visual del 20-20-20, la regla del
0: 20-20,
2: i ningú l'aplica.
0: Jo per això preguntava, estem parlant de la tecnologia o del que passarà als nostres ulls? Que això és un altre tema, eh?
3: Tots acabarem amb ulleres.
0: Exacte.
2: Llopes, problemes de retina, per la il·luminació d'això...
0: Però tecnològicament...
3: Hem de confiar amb la tecnologia que ho pugui arreglar, també.
2: Eh?
3: La tecnologia i la ciència arreglarà més coses, també.
2: Clar, llavors ja hi ha les ulleres aquestes, però això és com... per mi és donar pa a...
3: Menys humans.
2: Bueno, sí, és la transformació... Si estem oberts,
3: en aquest sentit, sí.
2: A que hi hagi una transformació, sí. Nosaltres no la vivim.
3: El que ha dit, que és un tren que ja ha passat. O sigui, sí. Ara ja és o puges o et quedes enrere.
0: Sí.
3: I jo crec que millor...
2: Jo me quedo enrere, me'n vaig al camp.
0: Me bajo d'este tren.
2: Claro.
3: Si la tecnologia és el teu enemic, millor fer-la servir al teu favor que ficar-te en contra. Si no et passarà per sobre.
0: Una de les claus és el que deia l'Andreu just al començament. La primera intervenció de l'Andreu ho ha dit. Tot en la seva mesura i amb uns... La clau, jo crec que això podem aplicar-ho tot el tema d'avui, és cert, eh? I crec que tecnològicament la base és aquesta. Tecnologia ben aplicada,
2: Pere,
0: i mesurada.
2: Tu amb els teus fills, perquè això ho hem parlat alguna vegada.
3: Si anem a temes personals, ja.
2: No, perquè m'han fet obert, però... Com ho apliques correctament?
0: No, clar.
2: Quanta estona et suposa això i quin esforç?
0: Mira, això t'ho puc explicar. Em suposa molt esforç, però és el mateix esforç que em suposa dir-li al meu fill més gran que reculli l'habitació, o el mateix esforç que em suposa dir-li que es posi a estudiar a l'escriptori. Uh-huh. És a dir, em costa el mateix dir-li que deixi ja una vegada la tablet o el que estigui mirant, uh-huh. Em costa el mateix això que dir-li que es posi a estudiar, que reculli l'habitació, que se'n vagi a dutxar, que a casa meva la dutxa és les discussions més fortes de casa meva i per anar a la dutxa, que són 3 minuts, saps què vull dir? Pues és el mateix, és a dir, forma part de l'educació diària dels fills i filles, i si fins ara era la dutxa, l'estudi i el renta't les dents, doncs ara és dutxa, t'estudi, renta't les dents i la tecnologia, les pantalles, lo digital. M'explico? És feina.
3: Sí, sí.
2: Tu creus que no sé quines ha estat acadèmic sent en els teus fills?
0: No, jo puc dir, mira, el meu fill ara ha començat primer de l'ESO.
2: Però tu creus que les seves notes o el seu hàbits d'estudi es pot veure influenciat per l'ús de tecnologies?
0: En quin sentit? En positiu o en negatiu?
2: Amb els dos.
0: Jo crec que en positiu sí. I en negatiu també. Sí.
4: Clar, però aquí tornem al punt de que serà la responsabilitat del Pere, en aquest cas, el ensenyar-li al seu fill que té unes eines al seu abast, no per fer els deures més ràpids, sinó per poder aprendre més en el mateix temps que invertia abans. Penso, Pere?
0: Sí, està bé. Mira, una altra comparativa. Vaig als extrems l'altra vegada. Si mon fill, per exemple, no tingués... Amb un fill des d'aquest any té mòbil, va ser una llarga discussió a casa, amb diferents maneres de veure entre la meva dona i jo, deixa'm-ho dir, jo vaig pensar, o pensava que a partir dels 14 en comencem a parlar, però per circumstàncies i per pressions externes, doncs aquest Nadal els Reis hi van portar ja el mòbil. Bé, és una discussió. És igual. Si mon fill, en comptes d'estar, o qualsevol infant, en comptes d'estar tancat a casa amb el mòbil, no sortís, no fes deures perquè està amb el mòbil, canviem el mòbil i canviem el Lego o una maqueta, si un nen no surt de casa, s'aïlla, no fa deures perquè només vol fer la maqueta, ho veuries més bé.
2: Bueno.
0: Ho veuries més bé.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè...
0: Quina diferència hi ha? Clar, no estic pensant en el contingut. Quan dic el mòbil em refereixo, no que estigui mirant continguts.
2: Estic pensant en el procés evolutiu i en el tema de la manipulació i en aquest cas d'encaixar les peces. Tu has d'utilitzar les teves dues mans, has de fer una construcció, has de veure que aquesta construcció no et cau i després l'has de tornar a fer, i estàs utilitzant a nivell visoespacial tot aquest procés. Sí que no, o sigui, aquí tenim un problema si el nen està tancat i només vol això.
0: Vull dir, això és un cas clar. Extrem, un cas
2: però
0: extrem, eh?
2: En el mòbil és una mateixa pantalla en un mateix lloc, a més, i que només fas moure el dit.
4: No, aquí discrepo en el fet de que el que acabes de definir és estar en una xarxa social. Hi ha moltes...
2: No, amb el mòbil.
4: Sí, amb una xarxa social, perquè el moviment del dit és només de les xarxes socials. Per què no instal·lem un sudoku al mòbil? Per què no instal·lem...
2: I com el mous, el sudoku? Jo sóc assídua de jugar a jocs, eh? I vaig fent així i penso... Bueno...
4: Sí, bueno, però al final és com muntes una casa. Pues amb els dits, com...
2: Pues eso, com... amb les dues mans. Llavors, el subjecte al mòbil és... El subjecte amb una mà i toco amb l'altra.
4: Vale.
2: És igual
4: que estàs fent servir els dits igualment. Eh? Estàs fent servir la mateixa eina que són els dits.
2: Sí, però els utilitzes diferent.
4: Correcte.
2: La pinça escrivana, l'agafar el llapis...
0: Però si no, si ja no escriurem a mà, per què volem la pinça escrivana? Però
2: tu no escriuràs a mà. Jo sí. Sí, perquè...
0: No, és que clar, és que, ostres, ojo, eh?
2: Llavors, mira, això que dèieu, mira, clar, no, sí, haurà après 50.003 idiomes per la feina i tal i qual, però si són coses mecàniques i llavors li costarà agafar les coses, tampoc no podrà viatjar. No podrà fer la feina, tí. És que, clar, ha d'haver-hi una coordinació entre tot.
0: Va, round 2.
4: Sí, per acabar
0: la 2, no? O passem, ho tirem
4: millors. Fent un resum del round 1, és... Sí, no sé què en penseu els demés, és trobar l'equilibri entre la part digital i trobar l'equilibri entre la part no digital. O sigui, que el fill del Pere pugui muntar un Lego...
0: Quan vulgui.
4: Quan vulgui. I que si vol consultar algun mòbil, pues que ho pugui consultar també. Jo crec que aquest seria potser...
0: Sí, és el que deia abans, que l'Andreu començava així, eh? Tot amb la seva mesura, sí, en certa manera, que sé.
3: Sí, sí, no soc molt fan de prohibir jo, però sí de vigilar, sí.
4: Ensenyar. Sí, només que vigilar seria ensenyar
0: sí.
4: A fer servir una
3: sí,
4: i a fer servir
3: sí, l'altra. Sí.
2: Per mi seria posar límits.
4: Molt bé.
3: Però això en l'ensenyament ja hi ha límits. Ja en l'educació ja és ensenyar també on estan els límits, també.
4: Sí, perquè recordem que aquest punt era mòbil als col·legis.
3: No imposar-los, sinó que entenguin què és aquest límit i per què està aquest límit.
4: Sí.
0: I el busquen, els punyeteros.
3: Sí, no, i el passen sovint, segurament.
0: Sí, el busquen,
4: saben. Sí, saben.
0: Sí, el busquen.
4: El punt 2, i per anar avançant.
0: Edat.
4: Edat mínima. Creieu que s'ha de tenir una edat mínima per les xarxes, o en aquest cas, anem a simplificar-ho més, per la tecnologia, sí o no?
3: Bueno, el Pere ja ha dit una edat, ha dit 14.
0: Bueno, perquè és el que s'ha parlat, no?
4: Ha parlat del mòbil.
0: Sí, bueno, sí, mòbil, sí, no de... sí, però va molt lligat. Clar, jo sempre havia pensat, i això ho havia pensat jo, els 14, perquè teòricament tu no pots fer-te, que tampoc li hagués deixat, els 14, tu no pots teòricament fer-te una xarxa social si no tens més de 14 anys. Ara com ara. S'està ara parlant dels 16.
4: Ara canviarà
0: els 18.
4: El 16.
0: I jo per això tenia aquesta data al cap, però sí que és veritat, que tornem a fer aquest lligam entre mòbil i xarxa social. És curiós,
3: Clar, perquè o sigui, el mòbil és el que t'obre la porta a la xarxa social.
0: Sí.
3: Perquè amb una tablet ja és més difícil obrir-te a una xarxa social. Igual la PlayStation, Nintendo, tot el que sigui tecnologia, ordinadors, amb internet, l'internet sí que és el perill.
0: Tu hi posaries una edat, Andreu?
3: Jo... És que a una edat, legalment, per coses xungues, com si diguéssim, s'ha de ficar alguna edat, perquè no pots no tindre una edat i dir, pues aquest sí i aquest no. Perquè hi ha gent de 14 anys que són molt perillosos i els altres que no. Així que una edat és molt complicat ficar.
0: Sílvia.
2: Jo sí que posaria una edat.
0: Torno a aquests dos paràmetres, Un per temes fisiològics... i l'altre per temes d'edat i de contingut.
3: Si hi ha una cosa sanitària, de que amb l'edat, segons quina edat, ja no pots mirar quines pantalles, i sí que es té que ficar una edat dels nadons, de no mirar el mòbil, i això hi ha una edat mínima.
2: Bueno, fins, mira, del 0 als 6 anys el nadó es construeix.
0: Del 0 als 6 anys?
2: Als 6-7 anys. Que coincideix amb el desenvolupament visual.
0: Zero pantalles, doncs, aquesta.
3: Zero pantalles.
2: Zero, o sigui, prohibidíssim.
3: Sanitàriament, sí.
2: I després ens ve el tema que... Però això ho tenia apuntat, vale? I llavors, dels 6 als 12, es construeix, és el període de desenvolupament, d'aprendre a interpretar el que veiem i com ho veiem. Per tant, per mi, aquestes són edats que hauria d'estar...
3: Sí, després dels 12 hauria de ser.
2: Com a mínim, després dels 12, a nivell de desenvolupament. Però, clar,
3: no,
2: si
3: però
2: com
3: és,
2: que tot canvia,
3: ens
2: desenvoluparem d'una altra manera i és igual, ens saltem les etapes de desenvolupament de Piaget, que, clar, com que fa 1.500 anys que existeix, aquestes ens les patem i ja està, no passa res. En posem tecnologia. Però jo vull fer-vos una reflexió que jo li vaig fer a la meva filla quan allí començàvem l'etapa, els meus fills per sort ja són grans i aquesta etapa no la passaré i gràcies a Déu, perquè si no patiríem molt, que ella volia el Facebook sí o sí i vaig aconseguir, doncs, això com a mínim fins als 12, i era una nena que dia sí, dia també, durant quasi pràcticament 2 anys, mamà vull el Facebook, mamà vull el Facebook, i mantenir-te en el no quan estan taladrant-te d'aquesta manera, és hartamente difícil mantenir-te els límits, ¿vale? I llavors jo li vaig fer la reflexió. Tu quan vas pel carrer, vas parlant amb tothom?
0: Ja, well, sí, clar, sí. Està
2: oi que no? Oi que diem de vigilar, que no sé què? Doncs pues tu quan entres en una xarxa social o estàs exposat a internet, és que és com estàs obert a que pugui entrar-te algú i puguis estar parlant amb gent que ni saps que existeix, que a lo millor t'estan troleando i t'estan dient que és una persona i en canvi és una altra. Hi ha molts perills, tio, i això se'm posen els pèls de punta i pel carrer vaig
4: amb ella. Mesclant dues coses?
0: Sí.
4: Aquí estem mesclant, per mi, o sigui, a mi m'encantaria anar pel carrer que tots ens parléssim. Penso que seria supersà, superenriquidor,
2: yeah,
4: i culturalment molt bo que anéssim pel carrer i que anéssim parlant tu qui ets, tu què fas, i que tinguéssim o ens feguéssim tots aquest malveure de que hem de parlar amb tothom. Però això s'està mesclant amb fer servir les xarxes com un malús, que és que hi hagi gent pícara,
2: pues
4: que...
2: Eso.
4: Sí, però
3: tenim... pel carrer també et trobaràs algú.
2: Clar, clar, però facilitant-li el mòbil.
4: Sí,
2: li estàs donant aquesta porta oberta.
4: Sí, però llavors no li estàs negant part de l'aprenentatge?
2: Bueno, igual que anar pel carrer.
4: Clar, però...
3: Sí, no,
2: però
3: la
2: deixes anar pel carrer al teu fill o la teva filla?
4: Si tu li...
2: Amb 10 anys, amb 4, amb 6. En canvi, sí que li pots donar el mòbil... Perdona, estic cridant una mica. És que això... És que hi ha coses que... Va, clar, no és el mateix.
0: Aleshores, mira, per perfilar, fisiològicament, a partir dels 12, no, vale? És l'edat que ens has dit. Ara, això, legalment, per això que deies, per aquestes qüestions de legals, de maduresa, exacte, de maduresa, de responsabilitat, a partir de quina edat?
2: Aquí jo ja no ho sé.
0: Què pensa, no, la teva opinió, 18?
2: Jo com a mínim el 16.
0: 16, mínim.
2: Com a mínim el 16.
0: Sí. Joan?
2: Dels 12 al 16 podem fer el que vosaltres esteu dient. Amb molta educació, molt conscient, però s'ha de fer un treball... molt important.
3: Sí,
2: perquè,
3: és que s'ha de fer.
0: Clar, si no, és que l'has de fer, perills, igual, aquest treball.
2: Dels perills que suposa...
3: Però l'has de fer igual.
0: Però això l'has de fer igual.
3: Amb un nen sense mòbil, aquest treball l'has de fer igual.
0: Clar, clar. És que tu no deixaràs passejar la nit...
3: I dona-li les coses pues positives del mòbil.
2: Això és el que no, dic, però és el mateix. A mi sí que li posem... Li
0: ah, bueno, no,
2: això.
0: clar, no, però no anem als extrems. No, és a dir, jo, igual que jo li ensenyaré al meu fill que a partir de les 12 de la nit és millor que estigui a casa... Doncs el que li diré, escolta'm, segons en quines plataformes o segons quines xarxes, doncs on compta amb la interacció, no? Penso, és a dir, clar...
3: És com tot... deixar caminar el teu fill sol pel carrer, però tu estàs 15 metres per darrere vigilant.
2: Vale. I tu estàs tot el temps que estan hauria, amb el mòbil hauria, hauria, allí, sí, hauria. I llavors quan vas a treballar? Bueno, quan pues, tens la teva vida?
3: Pues, quan tu estàs treballant, pues, no té mòbil.
2: Vale. Us llavors a l'escola... perquè li facilitem el mòbil.
3: Hi ha gent que es dedica a educar els nens, també.
2: Doncs llavors hem de contractar algú perquè els mestres estan per ensenyar-los estan per educar, per ensenyar-los totes les matèries i tot això. Ho han d'estar pendents de...
3: Però els educadors ja estudien una carrera per saber com ensenyar als nens. Abans no era tot de paper, ja, vale. Ara ja no és tot de paper. Però
2: aquí faltaria que un docent vingués a veure què és el que els ensenyen a la carrera si, en referència a l'ús del mòbil.
3: Potser ara comencen a fer-ho, clar. Perquè... Ara això, és, la tecnologia avança molt ràpid.
2: Pues eso.
0: Ja. Joan, digue'ns una edat. Va, Joan, mulla't tu ara.
4: No, jo no sé per
3: edat. 25.
4: 48. Bingo.
3: No, hi ha gent de 50 que jo els hi prohibiria el mòbil.
0: Sí, també és veritat. També. Molt cert, és veritat.
4: També.
0: És veritat.
4: No, jo amb això penso que... Sí, jo no sé les edats perquè no tinc ni el coneixement ni els estudis per saber edat. Jo aquí el que penso és... Soc bastant... però de que la facin servir la tecnologia quan comencin a tenir raonament i ensenyar-los per què serveix la tecnologia i com poden treure-li el màxim benefici a aquesta. Amb això vull dir, soc molt antilimitar, penso que quan limites algú, la curiositat de la gent vol fer aquest algú perquè no sap què, o sigui, no sap què té, i soc bastant pro de dir, vale, ensenyar com funciona una xarxa, ensenyar què és un vídeo, fer-li veure que això no li aporta res, i que el nadó o el jove, per dir-ho així, o la jove, arribi al raonament de que no m'interessa estar 3 hores al TikTok. Uh-huh. Perquè tinc altres eines que em poden donar el mateix on no em crearan aquesta addicció. Llavors, això no és limitant. O sigui, el limitar pot ser un canal. Jo, per mi, és el canal erroni pel simple fet de que quan limites algú, doncs, si l'Andreu i jo som amics i a mi no em deixen el mòbil i l'Andreu el veig cada dia amb el mòbil, la meva curiositat d'estar cada dia amb el mòbil és que vull estar-hi. En canvi, si a mi em donen un mòbil però m'ensenyen poc a poc a l'escola, a casa... ai, com es diu? Bueno, no sé la paraula. O sigui, m'ensenyen a com no fer, o sigui, a com fer servir el mòbil per obtenir el major benefici, m'ensenyen les desavantatges de poder estar al TikTok o qualsevol xarxa d'aquestes, per mi és el camí a seguir. O sigui, no sé edats, no sé si són els 4, els 6, els 12, els 15 o els 16. Sí que penso que, per depenent quin tipus de xarxes socials necessites una edat mínima, per exemple, per estar a Tinder no pots estar amb 14 anys, i al final Tinder és una xarxa social, per estar a TikTok, encara que aquestes eines ja et fiquen el control parental, ja fiquen molta cosa, no és gaire difícil saltar-se'l. No. Al final és tan fàcil com mentir, és tan fàcil
1: com comprar-te un mòbil de segona mà i que els teus pares no ho sàpiguen i ho fa servir. O sigui, hi ha moltes formes de saltar-se, sí, i ara si li preguntes a ChatGPT te'n trobarà 50.000 més. No ho feu. Sobretot no feu aquestes coses.
0: No, no, no.
1: Però sí que penso que si des de ben petits ja eduquem a tot el que es trobarà en el món i els hi ensenyem a fer-ho servir, igual que ens han ensenyat els nostres pares a ser treballadors, a ser educats, pues els valors que tenim tots els que estem aquí, penso que és la forma de poder-ho fer. I potser m'equivoc, potser sí que hi ha edats i aquí hi ha... jo soc informàtic, no entenc ni de vista, ni de físic, ni de res d'això, però sí que penso això, que a mesura que el cos va evolucionant i el cap també va evolucionant, hem de donar-li les eines per aprendre a gestionar tots aquests inputs, igual que els nostres pares ens van ensenyar que quan ens sentem en una taula hem de dir que aprofiti, o hem de dir bon dia, o hem de dir gràcies sempre que puguem. I això al final ens podien haver limitat a tot això, però jo crec que per sentit comú... Que
0: és la gran majoria...
1: La gent acostuma a tenir...
0: Sí, en principi, sí. No, jo
1: estic... I això és el que penso.
2: A quina edat heu tingut?
0: Jo, un mòbil.
3: Jo ni me'n recordo.
1: Jo als 14.
0: Jo, ho estàs preguntant a mi?
2: Sí.
0: Saps quina edat tinc jo, no? Jo el primer mòbil va ser un Motorola que s'estirava a l'antena, que del qual només trucaves, que no tenia ni SMS perquè valien com 50 cèntims cada un. No, o encara eren pessetes, potser, mira què et dic. Va ser un Motorola, el vas tenir als 20 o als 21. Un Motorola per trucar només, eh?
2: Ja.
0: El mòbil, un smartphone, potser en tenia 30.
1: Jo als 14, i gràcies a això, i estic molt agraït, em van regalar el primer iPhone, i gràcies a això vaig trobar el meu vehicle de vida, que és la tecnologia.
2: Mm-hmm. Vale. Però, i tu?
3: Jo no me'n recordo. Devia fer... Sí, primer d'això, segon d'això, devia ser.
0: Smartphone ja, entenc, no? Per la vostra joventut,
3: no?
0: No,
3: encara no era smartphone. No, tenim 30... Sí. Bueno, jo demà feia 33.
0: Ostres, per molts anys...
1: Sí, jo, el primer que vaig tenir meu va ser l'iPhone. Abans em donaven, doncs, els meus pares, quan es canviaven el mòbil, em donaven... Jo vaig començar amb un d'aquests amb pantalla taronja. I que tenies SMS...
0: I trucades.
1: Sí, amb l'Snake i poca cosa més. O sigui, jo vaig començar amb aquest. O sigui, no era meu i me'l anaven donant. Ja devia tenir 12... Però el primer va ser els 14, va ser el primer iPhone. I estic agraït a tot això, perquè gràcies a això vaig trobar el que m'agradava a la vida.
2: Vale. Tu has dit... Perquè gràcies ens han ensenyat els nostres pares els valors i per això estem aquí no sé què, no sé quantos, i tu has tingut el teu primer telèfon.
1: És que abans no existíem.
2: Pues eso, a partir dels 14.
1: Clar, però perquè m'ho van donar quan la tecnologia...
0: Existia.
1: Existia.
3: No podem tirar enrere en la tecnologia.
1: No.
2: Vale, però el que estem parlant aquí és de com som... de tenir uns valors, de tenir unes coses. Què passa? Poseu-vos en el supòsit de que en comptes dels 14 haguéssim tingut els 4 anys, els 5 anys i...
3: Bueno, jo porto ulleres i les tindria que haver portat igual.
2: Sí, vale,
3: la vista
2: però, vale, però saps que cada cop hi ha un pendent de miopia. Si vols entrem amb el tema aquest,
0: no,
2: aquest
0: no,
2: el
0: no.
2: Controlo
0: no.
2: I
0: els dijous.
1: Ens queden pocs minuts.
2: Te'l rebateixo i tal, però bueno, és igual, o sigui, que està bé. Però jo em pregunto, vosaltres creieu que deixant el mòbil amb edats molt més primerenques dels 14 anys, aquests valors i aquests tot això que ha parlat el Joan, perquè són paraules teves, aquests nens poden tenir-ho tot?
3: Jo crec que sí. Hagués tingut el mòbil abans, amb l'educació dels meus pares i els de l'escola, jo hagués estat aquí al mateix moment, igual no hagués canviat gaire.
2: Ja m'ho direu quan els vostres fills tinguin...
1: Jo vull creure que seria millor. Sí, jo vull creure que seria millor. Sí.
2: Ja m'ho direu quan tinguin els vostres fills.
3: Ni millor ni pitjor.
1: Jo
3: que
1: sí, vull creure que sabria més coses.
3: Seria diferent, però si tens una bona educació i t'han explicat com són les coses, no tens que descarrilar ni crear una addicció ni treure't coses bones de la vida com si diguéssim per estar-te al mòbil.
0: Jo a vegades em reconec quan parlo amb el meu fill gran, el petit, evidentment, encara no té res de tot això. Quan el meu fill, jo a vegades em reconec el que deien els meus pares quan jo mirava la tele o estava davant de l'ordinador.
2: Sí.
0: És el mateix discurs.
2: Sí, sí, sí. I ens queixàvem.
0: Sí, clar.
2: I no mireu la tele, i a nivell visual no mireu la tele.
0: No la miris de prop, no la miris de prop.
2: Sí. I què hem vist? Però... que amb l'augment de dispositius la tele és el menys perjudicial,
0: no, clar, clar.
2: Perquè hi havia menys miopies, hi havia menys problemes, bé. Hi havia altres coses. Quan tingueu els vostres fills grans, tornem a fer aquest debat i en parlem.
3: Bueno, ara hi ha les tablets aquestes que no tenen la llum blanca,
4: les Ink Tables, sí, que són les Ink. Això ho vam parlar aquí també, que són tablets que funcionen com si fos tinta. Són les taules de tinta.
3: És el que fa servir pel de llegir llibres, no? És que
4: ja sí, el que fa servir els e-books i tot això, i ja hi ha mòbils que...
3: No afecten tant.
2: Vale, sí. Perfecto, clar, perquè...
3: Però davant, has de minimitzar lo dolent, però davant, no pots prohibir-ho.
2: Davant d'una situació que es dona, que s'ha vist que s'està produint augment de miopia, però ja no és per l'ús només de tablets i tot això, és perquè no estem passant temps a l'aire lliure, la retina perifèrica no s'estimula, hi ha altres coses que això... S'estan buscant alternatives dins de...
4: Perquè aquí estem parlant d'extrems, de sí. Nadons que no surten de casa. Jo sé que el meu cas, i ja per anar acabant, jo ara tinc una filla que farà 2 anys, nosaltres no tenim tele a casa, nosaltres no li fiquem la tele i intentem evitar el màxim de pantalla possible. Això no vol dir que quan amb ella li fiques una desfilada de la Disney, xifla.
2: Uh-huh.
4: Perquè ella s'està imaginant que està a la Disney, comença Mickey, Minnie, i s'expressa com pot. Això sense la tecnologia seria inviable. Podeu sí. fer o les cançons, o sigui, nosaltres l'estimulem, o sigui, l'estimulem molt musicalment, li fiquem moltes cançons de la de Maris o de qualsevol de la Disney i
0: no, la de Maris no.
4: No, per què?
0: Perquè és missatge del diable.
4: Sí?
0: Sí, la de Maris i la Tala poses al revés i invoca el dimoni.
4: Sí? Ah, posar-la sí. al revés.
0: Busca unes altres.
4: Sí?
0: No, no sé.
4: Ah,
0: és
4: bueno.
0: Que, Perdona, Joan, encara. Que jo vinc d'aquí també, saps?
4: Vale.
0: I llavors, clar, nosaltres vam tenir el de Maris i la Tala, vam tenir i vam acabar ja fins aquí d'ella, saps? I per això l'he agafat com certa mania, que tu també l'hi agafaràs, ja veuràs, d'aquí un temps.
4: Segur que sí.
0: Perdona, Joan.
4: No, sé que la ficaré al revés, però no sé, potser per casualitat.
0: No ho facis, és com dir vite xus, tres vegades, vés en compte. Perdona'm.
4: No, ni molt menys, o sigui, totes aportacions són bones. Doncs, això, nosaltres ho gestionem així, i és un debat que tenim amb la meva parella, de quan donar-li, ja no un mòbil, perquè encara té 2 anys, sinó la volem estimular amb pantalles o no, i el nostre és, el que arribem sempre és, de moment no, perquè no creiem que un mòbil li pugui aportar res més enllà de pues, poder-li ficar una cançó o ficar-li una desfilada de Disney, no li fiquem mai menjant, i li donem molt a comptagotes, però sí que, com a nosaltres ens veu veure el mòbil, a mi me l'agafa i diu papa, papa, i m'agafa el mòbil, i comença a picar la pantalla. No sap què fa. O sigui, no és tot tenir moment, sinó és repetitiu. Quan comenci a tenir consciència, la nostra idea és, molt a comptagotes, anar-li donant i anar-li ensenyant pues, que té una aplicació al mòbil que pot jugar. Però també ha de sortir al pati, també s'ha d'imaginar,

0: per poder, sobretot, corregir i de més. Si limitem a l'ús de qualsevol intel·ligència artificial, tipus ChatGPT, Claude o qualsevol, la gent trobarà el límit per saltar-se'l, perquè ho faran servir, perquè el ser humà està pensat per ser comodon i trobar sempre el camí més ràpid per arribar als jocs. I sí, jo, per mi això és algo que sí, que s'ha de fer servir amb cap, i ens han d'ensenyar com fer-la servir. Però sí, jo, amb això és algo que d'este tren no me bajo.
1: Jo també estic bastant amb això, que sí, però bueno, ja les tecnologies també entregar un treball tot fet a mi, i ja els professors ja tenen com es diu?
0: Eines.
1: Ja tenen eines per detectar com està fet un, si és a mi o si no és a mi. Fiquen punts o comes o preguntes així.
0: Els guions,
1: sí.
0: Els guions de la IA són diferents. És un guió més llarg.
1: Sí. I ja ho saben. Això, clar, en edats més petits ja no es fan servir aquestes eines. Però sí, jo crec que sí, t'hi ha que fer, però el toc humà sempre té que ser-hi, en veritat. Els deures, jo estic en contra quasi que ha estat els deures de casa, perquè a casa millor estar amb la família que no estudiar en casa, però sí, si et va millor, sí.
2: Sílvia.
3: Jo no vull dir res, no, estic, no. Només un que els deia quan venia, que aquest matí o ahir al vespre mirant a Instagram em va sortir un post que deia: ojalá la IA o el ChatGPT fregués els plats, rentés la roba, yeah, i escombrés, que així jo tindria més temps per ser creatiu, per escriure,
2: internet,
3: per fer coses per la meva pròpia mà. Llavors jo em quedo mal. Sí? Jo dic això.
2: Doncs mira, jo també puc dir-ho, no?
0: I tant.
2: Jo penso, i et sorprendrà, Sílvia, fins que no acabem de trobar el lloc definitiu de la intel·ligència artificial al món educatiu, professional i tal, jo dic que no. Fins que no sapiguem exactament quina és la tasca que ha de fer la IA, jo crec que de moment els deures s'han de fer encara. Els s'han de fer de manera convencional, penso.
0: Sí, però no creus que el trobar el lloc on ha d'estar la IA és una cosa que el ser humà ha de posicionar? Si no li deixes el ser humà posicionar on està la IA, no acabaràs de trobar mai on ha d'estar.
2: Ja, això també és veritat. Sí, és cert, és a dir, també el que dieu vosaltres, i totalment d'acord, l'ideal seria que la intel·ligència artificial ajudés a fer els deures.
1: Són com les enciclopèdies d'abans, o buscar el diccionari.
2: Això estaria molt bé. Però com encara estem lluny d'això, i encara és allò de això, fer el treball 100% a través d'IA, doncs jo crec que ara, i com estem ara, o de fet, com està l'educació avui en dia, o com es valora avui en dia educativament, sí, jo crec que encara ha de ser com es feia abans. Em fa l'efecte. Que espero que canvi, espero que canvi.
0: És un debat que no obrirem, aquest. No. Aquest és un debat que no obrirem, perquè si no, sí, no crec que sigui bo per nosaltres.
3: No acabem.
2: Prendríem mal.
3: Però això de l'enciclopèdia és que tu has de buscar el llibre, havies de buscar quina paraula, no sé què, i buscaves la A, i llavors buscaves aquell llibre, i buscaves... I en canvi la IA entres,
1: però nosaltres,
3: no sé què,
1: a la nostra edat hi havia el Rincón del Vago, que era una pàgina d'internet que tu ficaves aquest llibre i et feia el resum del llibre que t'havies de llegir a col·le. No. Hi havia gent que ho feia servir i hi havia gent que no. Clar. Jo no vaig entrar mai.
0: Jo sí. Jo el feia servir molt.
2: Ara també, potser no hauria d'acabar així, però és a dir, si la condició humana tira cap a l'entreteniment, cap al no fer res, cap a la facilitat, cap a no sé què, cap als estímuls, cap a aquest gaudi immediat, doncs potser anem contra natura.
0: I és la nostra responsabilitat aprendre a disfrutar d'altres coses també.
2: No.
0: I ensenyar a disfrutar d'altres coses, que no tot sigui el mòbil. I això és consciència de casa, consciència a les escoles, consciència a tot arreu.
2: Fes-la tu la reflexió final, Joan, si et sembla. Ja l'has fet ara, més o menys, però si fem una reflexió final ja per finalitzar i per acomiadar-nos...
0: Sí, al final penso que, depenent de l'edat, tenim punts de vista de la vida molt diferents, i si portéssim a un noi o una noia de 20 anys, veuria les coses completament diferents com les que veiem aquí. Per què? Uh-huh. Perquè venim sesgats de com ens han criat a casa, com hem crescut naltros i tot. Sí que el que vull creure és que serem lo suficientment adults, tots els adults del món, per que no, la Sílvia diu que no amb el cap, però vull creure que un cop, com bé deia el Pere, sapiguem trobar on

0: ha d'estar la intel·ligència artificial i la tecnologia, no només la intel·ligència artificial. Vehicularem tota l'educació, vehicularem l'ensenyança cap allà. Vull creure que és així, si no hi crec, doncs, això vol dir que ja ho dono tot per perdut. Si m'agrada creure que no serem ni vagos, ni tontos, ni res d'això, sinó que farem servir totes aquestes eines doncs, per ser millors. I el dia que la humanitat em demostri que no és així, doncs perdré la
1: serem frase. Dependents.
0: Ja som dependents, però és que el problema és que som dependents de xarxes, no dependents del mòbil.
2: Aquesta és una clau que hem de desenvolupar un altre dia. Sí, ho associem tot a les xarxes i ho hem de saber desvincular. Una cosa són xarxes i l'altra és la tecnologia o els mòbils, aquestes coses. I les xarxes, per mi, prohibidíssimes, ja ho dic ara. Bé, ja en parlarem un altre dia.
0: Molt bé.
2: Gràcies a tots tres, de veritat.
0: Un plaer. I a tu, Sílvia. Adéu-siau. Adéu.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.com. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. D'aquestes dades n'ha fet una valoració molt positiva el secretari de Treball, Paco Ramos. L'escoltem.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Per contra, l'atur sí que ha tornat a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ho comparem amb dades del 2007. I en plana internacional, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per abordar la crisi migratòria de Ceuta. Els populars reclamen una resposta europea contundent davant l'arribada massiva de migrants des del Marroc i acusen el govern de Pedro Sánchez de no haver actuat amb prou fermesa. També alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I el telèfon d'emergència 112 ja ha recuperat de forma progressiva el servei després de més d'una hora de dificultats per atendre trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomanava trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resolia el problema a l'altre número de telèfon. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors i atribueix la protesta al deteriorament de les condicions laborals amb excés de càrrega de feina, alta rotació de personal i problemes de prevenció de riscos. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir del migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra ben fort, esclafits o fins i tot tornados en diversos punts del país. I l'Ajuntament de Badalona desplegarà 615 càmeres de videovigilància a tots els barris i polígons de la ciutat amb l'objectiu de reforçar la seguretat. El contracte, valorat en prop de 27 milions d'euros, inclou també la instal·lació dels dispositius, una nova sala de control i també el manteniment fins al 2032. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: buscarte. Me da igual madre o pare, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Adiós.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 al vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Els darrers dies. A més, també he demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció dels joves.
2: Hemos dicho en muchas ocasiones, el gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ello es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
1: Per la seva banda, el Partit Popular Europeu ha demanat un debat urgent al Parlament Europeu aquest setembre per tal d'abordar aquesta crisi i alerten que la situació posa en risc també la frontera exterior de la Unió Europea i l'espai Schengen. Se n'està parlant avui de tot plegat en una trobada de ministres d'Interior de la Unió Europea. I l'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del mes de març i anota un creixement del 2,5%, una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol si ens remuntem al 2007. I els delictes al transport ferroviari català han disminuït un 20% durant el primer semestre de l'any gràcies a l'augment de la vigilància policial i a les investigacions contra bandes de carteristes. Segons els Mossos d'Esquadra, la reducció arriba, en el cas de Barcelona, un 40%. El 92% dels fets denunciats són furts o robatoris sense violència, principalment de mòbils i carteres, i la policia destaca que la desarticulació de grups organitzats ha estat clau per reduir la delinqüència als trens. I Protecció Civil ha reactivat les restriccions d'excursionisme d'alta muntanya a la zona de Senet, a l'Alta Ribagorça. Ahir es van aixecar les mesures, però degut a que el foc continua encara actiu, les tempestes d'ahir van ser insuficients, els bombers han tornat a demanar evitar fer excursions a la zona afectada per l'incendi. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui, especialment a partir d'ara al migdia al nord-est de Catalunya. El Servei Meteorològic preveu que es puguin superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb tempestes que també poden anar acompanyades de pedra, vent fort, esclafits o fins i tot tornados. I la vaga indefinida del personal de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat ha començat amb la cancel·lació d'una vintena de vols, 16 dels quals entre arribades i sortides. El sindicat CGT assegura que el seguiment és molt elevat entre els més de 1.100 treballadors.
3: Notícies en xarxa.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: bien. Quiero que me pisen los pies.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell del dimarts, dia 4 del mes d'agost de 2026. Els saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, ocupats en producció general i continguts al llarg de les últimes hores, i tot plegat conduït d'ara i endavant durant menys de 30 minuts per un servidor, Llorenç Avinyó.
2: Sumari de titulars.
1: Doncs parlarem de seguretat ciutadana, perquè tot just ahir va tenir lloc la primera reunió de la Mesa de Seguretat i Convivència del Vendrell. I tenim les primeres valoracions d'algú, de la Mar Vázquez, regidora de FEM Vendrell, que va participar d'aquesta reunió. Després, cultura. A l'agost passen dues coses, que els dilluns del mes d'agost es fan els dilluns al MAC, que és una iniciativa cultural al Museu Àngel Guimerà. I ahir va tenir lloc la primera de les seves edicions amb el divulgador musical David Puertas. Després mirarem cap al passat i anirem a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, on s'hi ha celebrat, on s'hi celebra encara, el Festival Terra Ibèrica, que és un referent per tots els amants de la història. I després unes quantes coses més. Accessibilitat a les platges, un intent d'estafa a través de les xarxes i a través del telèfon que pot afectar ciutadans del Vendrell, actuacions policials diverses i agenda cultural. La seguretat ciutadana és un dels cavalls de batalla d'aquesta legislatura al Vendrell i en molts altres indrets. De fet, fa unes setmanes el grup municipal de FEM Vendrell va presentar una moció al ple municipal demanant que es posés en marxa una mesa de seguretat i convivència per poder abordar els problemes que hi ha al municipi en aquest àmbit. Ahir dilluns es va celebrar la primera reunió, una primera reunió que ha estat valorada de manera positiva per FEM Vendrell, que és el grup que lidera Mar Vázquez. Ella dona explicacions en aquesta informació elaborada pel nostre company Marc Guitart.
3: La reunió d'aquest dilluns ha comptat amb la presència dels portaveus dels grups de Som Poble Esquerra, Primer el Vendrell i FEM Vendrell, a més del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano. A la trobada s'ha compartit la necessitat d'establir reunions periòdiques d'aquesta mesa que ha de servir per treballar de manera coordinada en aquest àmbit. Des de FEM Vendrell han valorat de forma positiva la reunió, on han traslladat diferents inquietuds relacionades amb la seguretat al municipi.
4: Tenim greus problemes de seguretat al nostre municipi, no és cap novetat tampoc. Últimament hem vist Camí Molins, carrer de Roda, hem vist també com situacions d'ocupacions al carrer Montsià, també últimament l'incendi que va passar a Camí de Molins, on hem localitzat que hi ha persones que viuen als trasters, també ho hem posat sobre la taula per identificar aquesta situació.
3: A la trobada també s'han plantejat accions que es poden fer per evitar la proliferació del top manta als nuclis marítims.
4: No podem acceptar situacions d'il·legalitat, tot i entenem la problemàtica que hi ha, i no és demagogia. Volem actuacions, proposem, entre d'altres situacions, entre d'altres accions, cartells per dissuadir la compra, igual que càmeres en zones conflictives.
3: Segons ha avançat la portaveu de FEM Vendrell, la pròxima reunió de la mesa tindrà lloc a finals del mes de setembre o principis d'octubre amb la presència de representants dels diversos cossos policials.
1: Seguretat i convivència, insistim, dues qüestions segurament de les que més hem parlat al llarg d'allò que portem d'any a la ràdio i la televisió del Vendrell i de les que més s'ha parlat, per exemple, als plens municipals. També hem parlat molt de cultura i ho seguim fent perquè les sardanes amb textos d'Àngel Guimerà han estat protagonistes de la primera sessió dels dilluns al Museu Àngel Guimerà. El títol de l'activitat és Els dilluns al MAC, que és l'acrònim de Museu Àngel Guimerà. El cicle d'enguany ofereix espectacles de petit format a la Casa Museu del Dramaturg relacionats amb la seva obra o d'altres autors catalans. Aquest mes d'agost encara hi ha tres propostes més, una cada dilluns. Gemma Humet cantarà els clàssics de la literatura. Mònica Ferrer i Nil Vinyes oferiran una mirada actual de Guimerà. I Griselda Ramon, la soprano, i Àlex Jordi, el pianista, cantaran peces de dones pioneres de la música catalana. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem David Puertas, que és divulgador musical. Però no només l'escoltarem donant explicacions, també fent música. De fet, per començar, el que fa sonar l'instrument és David Puertas.
5: Amb aquesta pista, tothom ja sap de què estem parlant. Parlem de sardanes. Avui estem a la Casa Museu de l'Àngel Guimerà i l'activitat que farem és cantar les sardanes a les que ell va posar lletra. Tenim claríssim que ell va posar la lletra a les Fulles Seques, a la Sardana de les Monges i a la Santa Espina.
6: Aquestes tres sardanes amb textos d'Àngel Guimerà han estat l'eix de la primera activitat dels dilluns al MAC. El públic reunit en una de les sales de la Casa Museu del Dramaturg al Vendrell ha aprofundit en aquestes obres de la mà de David Puertas i amb la directora coral Meritxell Tarragó i Giuseppe Costa a l'acordió. Vine a cantar les sardanes de Guimerà ha estat, des del primer minut, una experiència immersiva.

0: La veritat és que gràcies a la feina que es fa des d'aquí, des d'altres llocs que s'han interessat per l'obra d'Àngel Guimerà, doncs aquestes tres sardanes ja estan molt treballades. Se sap exactament quan es van fer, quan es van estrenar, amb quin motiu. És molt coneguda la història de la Santa Espina, que va ser prohibida, específicament prohibida. Hi ha un ban, un edicte del capità general de Catalunya que diu aquesta no, prohibit, i a més serà castigat severament qui la canti.
1: L'activitat se suma a la commemoració del Vendrell com a capital de la sardana amb la voluntat de fer-ne més divulgació.
0: Aquesta és una distinció important perquè la gent ja ho sap, que la sardana existeix, però no saben què s'està fent exactament. I la sardana està evolucionant, està modernitzant-se, està preservant el llegat. El jovent també és veritat que li agraden coses que canvien constantment. I la gràcia que té la sardana és que va canviant, però no constantment. Va canviant poquet a poquet. Hi ha molta gent jove que està engrescada amb la sardana. Justament la sardana de la capital del Vendrell ha estat escrita per una compositora jove. Per tant, és una cosa aquesta de la sardana, de la creació actual, que està en marxa.
1: Després d'una doble sessió d'estrena al cicle Dilluns al MAC, seguirà oferint aquest mes una programació que combina música, literatura i participació. El 10 d'agost arriba Totes les zones de la mar, Gemma Humet canta els clàssics, un concert íntim que uneix música i poesia a través de poemes de grans autors catalans. El 17 d'agost, Mònica Ferrer i Nil Vinyes oferiran Benvolgut Guimerà, una proposta que convida a descobrir una nova mirada sobre l'autor i a mantenir viu el diàleg entre la seva obra i els lectors d'avui. Finalment, el 24 d'agost, Griselda Ramon i Àlex Jordi presentaran Obrint dreceres, un recital dedicat a quatre dones pioneres de la música catalana dels segles XIX i XX.
2: L'estiu per a molts temps de vacances és una gran oportunitat per fer cultura, per conèixer patrimoni i, en el cas de la Ciutadella Ibèrica de Calafell, per revisitar i reviure el patrimoni. I és que Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica. Aquest és un certamen de recreació històrica que enguany ha agafat com a temàtica l'eclipsi de sol que hem de viure la setmana que ve, el pròxim 12 d'agost. Amb el lema Terra non plana est, el festival ha organitzat diversos tallers i també activitats centrades en la manera com s'observava el cel ja a l'antiguitat. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem el president d'Ibercalafell, que és Arnau Pou, i també Georgina Castells, que és tècnica auxiliar de patrimoni de Calafell.
3: El Terra Ibèrica 2026, que s'ha celebrat durant el cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, ha abordat la temàtica de l'eclipsi de sol, destacant la importància que també tenia l'observació del cel en les societats del Mediterrani antic. Aquest aspecte ha permès englobar diferents activitats que han tingut lloc durant els tres dies i que han inclòs tallers de ceràmica, d'escriptura o de tirambfona i les visites teatralitzades nocturnes.
4: Vam veure que a l'antiguitat es coneixia molt bé els eclipsis, que hi ha molt coneixement al respecte, i que eren molt importants i que es tenien molta consideració sobre aquests fenòmens astronòmics. Llavors vam començar a estirar el fil també i vam veure que, ostres, podíem parlar també de les ciències de l'antiguitat. Si mirem cap al cel, doncs també ens serveix per a parlar de la navegació. Si parlem de la navegació, podem parlar del comerç. Després també, si ens agafem altres ciències de l'antiguitat, podem parlar de matemàtiques, geografia, alquímia, fins i tot.
3: Els coneixements astronòmics han estat, doncs, els protagonistes a les activitats de recreació històrica programades a la Ciutadella, en una temàtica que també ha tingut significacions més personals.
5: Mirem el cel primer perquè el tema és l'astronomia i és el tema que hem dedicat aquest any a tot el Festival Terra Ibèrica. I també mirem el cel perquè fa dues setmanes ens va abandonar un amic que era un gran recreador i l'hem enterrat, i llavors també mirem el cel per ell.
3: Un any més, el festival ha tingut una gran resposta de públic, esgotant les places disponibles en molts dels tallers i les visites. Una demostració de l'encertada que és la proposta que impulsen Ibercalafell i l'Ajuntament.
5: Estem molt contents perquè, a més, aquest any el públic ha respost moltíssim. Estem plens aquesta nit i demà la nit, i la veritat és que al final l'esforç et dones compte que val la pena, no?
4: I perquè la feina neix dels arqueòlegs que estan treballant a la Ciutadella, que són els mateixos arqueòlegs que fan la reconstrucció de la Ciutadella. I decideixen no només recrear les cases i els carrers, sinó també recrear les persones que hi vivien. Per tant, nosaltres sempre hem estat col·laborant en totes les activitats que s'han fet aquí, de manera voluntària. La major part de nosaltres som arqueòlegs. I el que fem és doncs, dinamitzar i coorganitzar aquest esdeveniment i després convidar altres associacions del teixit associatiu de Calafell perquè hi participin.
3: El Terra Ibèrica 2026 s'ha tancat diumenge al migdia amb un Ibermut, on s'han combinat l'explicació de curiositat sobre l'arqueologia amb la degustació d'un vermut a les terrasses exteriors.
2: La recomanació de visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell no és només per quan es fa el certamen que acabem d'explicar, sinó al llarg de tot l'any i específicament a l'estiu, perquè és un exercici, insistim, de reconstrucció, de reconeixement de com era la vida dels primers habitants del Baix Penedès i, en aquest cas, de Calafell. No ens movem de la costa, perquè la Ciutadella és al costat, no ens movem de la comarca i de Calafell i de Cunit, perquè la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat un mapa interactiu on es poden consultar els serveis d'accessibilitat que hi ha a les diferents platges i cales de la Costa Daurada. L'espai, pensat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin planificar les seves visites, evidencia que Calafell i Cunit es troben entre els municipis més avançats en aquest àmbit. El mapa interactiu reuneix les dades de 78 platges i també cales dels 13 municipis costaners de la Costa Daurada i permet consultar de manera ràpida i intuïtiva els serveis d'accessibilitat i qualitat disponibles en cadascuna d'aquestes platges. Entre ells hi ha, per exemple, les places d'aparcament reservades, les rampes d'accés, les cadires amfíbies, el servei de bany assistit o els lavabos adaptats. Aquest espai web evidencia que les platges de Calafell i Cunit es troben entre les que més feina han fet en aquest àmbit. Així, les platges de Segur i Calafell Platja tenen la totalitat dels serveis que s'analitzen, mentre que les dues de Cunit tenen poques mancances. En canvi, la platja de l'Estany Masmel de Calafell, que ha tingut molts problemes d'erosió els últims anys, no disposa de bany assistit per personal especialitzat o de seients per a persones que s'han de moure en cadira de rodes. El mapa també mostra que les tres platges del municipi del Vendrell encara tenen camp per recórrer en l'àmbit de l'accessibilitat. Tot i que totes tres disposen de rampes d'accés, cadires amfíbies o bany assistit, no tenen elements com passarel·les que arribin fins a la vora del mar, crosses, grues de mobilitat, dutxes adaptades, zones d'ombra, seients per a persones en cadires de roda o zones de bany delimitades. Al Francàs tampoc hi ha lavabos adaptats. Aquesta és una situació que han denunciat diverses persones amb discapacitat, recordant, a més, que l'any passat es va aprovar una moció per dotar les platges de molts d'aquests serveis. La possibilitat de consultar les platges més accessibles per planificar els viatges no és l'únic servei que ofereix aquesta web. Els usuaris i el públic en general també poden contribuir a mantenir les dades actualitzades, aportant nous serveis detectats o comunicant informació que hi falti o que requereixi una revisió. Parlem ara d'avisos i també d'intervencions policials. La policia local del Vendrell alerta la ciutadania i també el teixit comercial d'un intent d'estafa detectat aquest dilluns a la tarda. Dos establiments del municipi van rebre trucades en què una persona es feia passar per un treballador de l'Ajuntament del Vendrell per reclamar el pagament d'unes suposades taxes d'escombraria pendents. Durant la trucada, els estafadors advertien que, en cas de no efectuar el pagament que reclamaven d'aquestes suposades taxes de brossa, de manera immediata s'aplicaria el corresponent recàrrec. Per aquest motiu, facilitaven un número de compte bancari perquè s'hi fes l'ingrés. Aquest és un procediment que no correspon en cap cas a la manera d'actuar de l'administració. La policia local del Vendrell ha iniciat una investigació per identificar l'origen de les trucades i el número de telèfon utilitzat. Segons ha informat Base Gestió d'Ingressos, l'any passat ja es van registrar uns fets similars coincidint amb períodes de pagament de taxes municipals. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament del Vendrell ha difós un avís a través de les xarxes socials adreçat als comerciants, però extensible a tota la ciutadania. Es recorda que no s'ha de fer en cap cas de la trucada en què es faci passar per personal de l'Ajuntament reclamant el pagament d'una taxa o qualsevol altre deute, ja que en tots els casos es tracta d'una estafa. En el cas de rebre una trucada d'aquestes característiques, es demana no facilitar dades personals i tampoc bancàries, no fer cap pagament i, a més, si és possible, posar els fets en coneixement de la policia local que s'ocupa d'aquesta situació. Més coses. Parlem ara de la policia local de Calafell i d'una intervenció que va tenir lloc dissabte passat en un nou dispositiu, ja en van uns quants, contra la venda ambulant no autoritzada, contra el Tom Manta, que es va saldar amb la identificació d'un venedor i també la tramitació de tres actes d'infracció a compradors. D'acord amb la llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, la compra de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada constitueix una infracció administrativa sancionable amb multes de fins a 20.000 euros. Seguint el criteri establert per Serveis Jurídics Municipals de Calafell, les sancions s'han fixat en 2/3 de l'import màxim previst a la normativa, és a dir, de 13.333 euros per a cadascun dels compradors denunciats. Des del consistori de Calafell es recorda de manera recurrent, i és allò que estem fent ara, que adquirir productes del Tom Manta pot comportar sancions econòmiques severes que busquen protegir el teixit comercial local, que és el que es veu afectat per aquest tipus de venda. Per motius de seguretat i amb l'objectiu d'evitar alteracions de l'ordre públic, en aquesta ocasió els agents van decidir no intervenir el gènere exposat.

I abans d'entrar en l'àmbit cultural, una nota, una informació que es va repetint pràcticament poble a poble arreu del Baix Penedès. I és que el passat dia 29 de juliol, l'Ajuntament de Llorenç del Penedès va lliurar a la Generalitat de Catalunya les seves al·legacions oficials al Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, més conegut com Plater, per protegir l'entorn del municipi, el paisatge i també el model del poble. Entre les principals peticions d'aquestes al·legacions hi ha protecció de la vinya, qualificació com a no apta de les hectàrees de vinya, protecció dels boscos, és a dir, no deforestar els boscos, que en el cas de Llorenç serien el de Cal Figueres i el del cementiri, encara que l'objectiu sigui la instal·lació de parcs fotovoltaics. Tercer punt, defensa del patrimoni. Preservació prioritària de l'espai natural situat entre el camí de Cal Figueres i el camí que va de Llorenç al nucli de la Torre Gassa, després de reclamar la generació d'energia justa, és a dir, reduir els objectius de protecció energètica per adaptar-los al consum real de la localitat de Llorenç del Penedès. També es demana distància amb els veïns, allunyar els possibles parcs fotovoltaics dels habitatges, prioritat a les teulades, prohibició de l'ús de terrenys no urbans fins a l'aprofitament màxim de cases i polígons industrials a les teulades dels edificis. Llorenç del Penedès, en aquestes al·legacions, l'Ajuntament defensa un model energètic que sigui sostenible, coherent i respectuós amb el territori de la localitat.

la recta final i abans del temps expliquem algunes notícies de l'àmbit cultural en format més breus. I és que la sala La Fusteria del carrer Major del Vendrell acull fins al pròxim 23 d'agost la tradicional exposició anual de l'Associació Art, Cultura i Esport del Vendrell. Enguany, la mostra és exclusivament pictòrica i presenta les obres de Luis Rodríguez, que és l'ànima de l'entitat i que, a banda de fer els seus quadres, es dedica també a l'ensenyament del dibuix i la pintura als locals del Casal Cívic de Benestar Social del Vendrell. La mostra de Luis Rodríguez, que ja és oberta, porta el nom del Pas del Temps al meu art i es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els dissabtes de 10 del matí.

0: i també música per escoltar, que connecta l'essència de la tradició musical d'arrel catalana i també el folk europeu. El Festival Música a la Vila arriba enguany a la seva 37a edició i els concerts, com sempre, tenen lloc els dimecres d'agost a la plaça del Tívoli a partir de les 10 de la nit i amb entrada gratuïta.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Més concerts. El cicle de concerts al Vendrell sent la música torna, un cop passada la festa major, aquest divendres amb l'actuació del grup de rap vendrellenc Zim and the Zooms. El concert es farà aquest divendres, dia 7 d'agost, a partir de les 8 del vespre a la plaça d'Utrera, amb el doble objectiu de poder veure en directe músics locals com Zim and the Zoom en un espai de la vila on habitualment no s'hi fan concerts com al Parc d'Utrera. Zim and the Zooms, el grup que lidera Ismael Muñoz, hi presentarà les cançons del seu darrer disc, que porta el nom de El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. A més, també interpretarà algun dels clàssics del seu repertori. El nou disc inclou 7 cançons i 2 bonus track i s'ha editat en format de vinil per a col·leccionistes. Recordem que Zim and the Zoom compta amb un bon nombre de seguidors al Vendrell i amb un bon currículum d'actuacions a la capital de la comarca. I en agenda cultural, una cita especial que arriba a la seva 11a edició, perquè dijous comença la nova edició, l'11a de Fes Humor, el Festival d'Humor del Penedès, que any rere any se celebra a la plaça Jaume Vidal de Cunit. Aquest 2026, el Fes Humor anirà del 6 al 9 d'agost amb una 12a de propostes de tota mena. Hi ha podcast, improvisació, màgia, stand-up, comedy, amb la intenció que tothom pugui trobar aquell espectacle per poder riure, que és l'objectiu del festival. Entre els camps de cartell, aquesta edició compta amb Quim Masferrer, que torna a Cunit amb el seu espectacle Bona Gent, havent exhaurit les entrades fa setmanes. Qui també ha esgotat les localitats és Jordi Merca, que portarà el seu espectacle Jo sobreviví a la EGB. De fet, fa pocs dies del festival i ja s'han venut el 70% de les entrades. I tot plegat serveix per pensar que s'arribarà als 5.000 espectadors. Altres noms. Doncs a la gala inaugural d'aquest dijous a les 9, conduïda per Elisenda Pineda, hi participaran Sarai Carro, David Sass o Sergio Picón. Divendres la jornada arrencarà amb la primera de les rondes de Comèdia Hilària, on es podrà veure Àlex Vila, Andrea Farina, Marta Balletbó i Jordi Vilavella. I en la franja nocturna, com ja hem dit, Quim Masferrer, amb Bona Gent, Alba Segura, Godai Garcia. I el cap de setmana és el moment dels podcasts i hi haurà el dissabte un dels podcast fenòmens que es diu Guarres. A més hi haurà la Riota, que comptarà amb el Guillem Soler dels Buos com a convidat. Hi haurà Elsa Reig, Mònica Balcells, Sandra Flores i un llarg etcètera. Fes Humor s'ha consolidat com una proposta única a la comarca. I la previsió del temps, sense novetats, hem vist que avui la jornada s'ha mantingut mig tapada al llarg de la meitat del dia i ja veurem què passa al llarg de les pròximes hores per la tarda. Temperatura de xafogó, com ens deia ahir el Marc Rodero, una xafogó que ens portarà a aguantar fins a 32 graus en aquesta jornada de dimarts i que demà inclourà pocs canvis, fins i tot una pujada de temperatures. Podem arribar a mínimes de 23 al Vendrell i màximes de 33. Pot haver-hi algun canvi durant la nit que apareguin els primers.

0: més núvols, però dijous encara pot ser pitjor, tot i que hi ha alguna mínima possibilitat de pluja. 24 de mínima, 32 de màxima, i divendres, durant la primera meitat del dia, encara podrien caure 4 gotes. I fins aquí aquesta edició de les notícies, amb el cel tapat, quan les hem acabat. Això és tot, bona tarda.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga al Prat Marc Pijuan.
4: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
4: El servei meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre, i de fet a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més, amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona, i a mesura vagin passant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís dels ports i també a punts del Pirineu. Compte, perquè n'hi han acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Estarem pendents, estigueu pendents. Més coses, el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
4: L'òrgan, que és consultiu, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
4: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
4: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
6: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druïda per lluitar contra la droga.
4: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall, amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
4: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Simfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gomis, bones notícies. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic en l'Europeu de París.
7: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu, després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: és la nostra portada d'aquest dimarts. L'ocupació a Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
4: El mercat laboral, per tant, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen, com dèiem, un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat, com dèiem, aquest mes de juliol.
4: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa, com dèiem, des d'un mes de juliol des de l'any 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
4: D'una banda, demanant continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada en el sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
8: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves que deuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
9: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: Tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
4: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: I les dades de l'atur d'aquest juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
4: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara, en aquesta primera jornada, eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
10: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
11: L'utilitzes que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, pues això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
10: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
1: I parlant encara de turisme, la comarca de les Garrigues ha reeditat un mapa en què, en un sol full, es recull tots els serveis que ofereix per aquest estiu. Es repartiran en els diferents establiments de la comarca. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
12: L'últim mapa turístic que s'havia editat va ser abans de la pandèmia i ara s'ha actualitzat. La comarca de les Garrigues ja compta amb un full que serveix com a carta de presentació per donar a conèixer les activitats que es poden fer. En parla la tècnica de turisme del Consell Comarcal de les Garrigues, Esther Rué.
13: Recull, a part del mapa, que hi ha diversos informació, hi ha les oficines de turisme, hi ha el tema de patrimoni, els Cogul, Vilars, museus a la comarca, el Centre de la Cultura de l'Ali de la Granadella, l'Espai Macià, tots centres que es poden visitar. Hi ha tema allotjament, hi ha restaurants, àrees d'autocaravana, hi ha una mica d'informació de tot. El que és les experiències oleoturístiques hi ha l'enllaç per poder mirar-ho a la web. També hi ha els cellers.
12: Se n'han imprès 5.000 que s'aniran repartint a poc, es trobaran a les oficines de turisme, Consell Comarcal, allotjaments, i la idea és que en 2-3 anys es pugui anar actualitzant, ja que es tracta d'un suport que té molta demanda. Una iniciativa per donar a conèixer el patrimoni cultural, natural i turístic i atraure així un turisme de qualitat.
2: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. Molt pendents també estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
4: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que encara crema a l'Alta Ribagorça.
4: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitat a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars. El Consell de Garanties Estatutàries s'ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya, presentada pels comuns, vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre altres.
4: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés, i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
4: De fet, Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. Albert Güell.
14: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
15: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El Gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
14: Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant la Unió Europea la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. Ho ha explicat als seus homòlegs europeus en una reunió telemàtica que ha tingut lloc aquest matí.
16: Ha sido, vuelvo a decir, el Consejo el resultado en los términos indicados, satisfactorio, de reconocimiento del trabajo de España en la resolución de la crisis y evidentemente en la necesidad de seguir trabajando de una forma importante, firme y permanente con países de origen y tránsito para hacer frente a la migración irregular.
14: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: I ho hem sabut aquest matí. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts. Fa un any l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
4: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari i primer de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda. L'Institut Català de la Salut desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés.
17: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
18: D'una banda, les bronquitis aguda, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants, tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una una mica més de 8 hores, 24 hores amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
17: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
18: És una prova que es diu proteïna C reactiva. S'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
17: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
18: Ja la tenim. En principi és de... Molt bé. És de menys de 5, això és molt tranquil·litzador, eh? Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
17: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
19: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
17: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: En punt 1:15, en situem a Barcelona, la Guàrdia Urbana, juntament amb els Mossos, ha desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues a la ciutat, ha detingut 90 persones i ha recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
20: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
21: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
20: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
1: I a Terrassa, l'Ajuntament ha presentat avui els resultats del pla de xoc específic per a la millora de la neteja a Can Anglada. Aquest estiu s'han triplicat el servei de recollida i neteja d'Ecoequip al barri. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Es tracta d'un pla de xoc impulsat el juny i consensuat amb el veïnat per donar resposta als punts d'insalubritat detectats a la zona. També s'ha reforçat la reparació de contenidors i s'han ampliat el número en algunes àrees. A més, s'ha ampliat la neteja amb aigua a pressió i el baldeig dels carrers a la nit. A tot això s'afegeix el servei d'escombrada manual, que s'ha triplicat també. Al conjunt de la ciutat, aquest estiu s'ha incrementat el servei amb 18 persones amb un cost de 200.000 euros. Helena García Román és cap de producció d'Ecoequip.
23: Estem molt contents perquè realment la millora s'està veient i és molt efectiva. Hem reduït els avisos del codiem en un 56% des que hem implantat l'acció. Per tant, estem convençuts de que s'està notant.
22: A finals de setembre, Ecoequip avaluarà els resultats i decidirà quines accions tindran continuïtat i els canvis a dur a terme.
1: Arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dimarts. On la transformació de la C-37 entre Manlleu i Torelló fa un pas endavant, la Generalitat ha licitat les obres per convertir els 5,6 quilòmetres d'aquest tram en una carretera 2+1 amb un pressupost de 13,5 milions d'euros. El nou FM, Núria Parera.
24: L'actuació preveu incorporar un tercer carril alternatiu segons el sentit de la marxa i una barrera central de formigó per separar els dos sentits de circulació. L'objectiu és reduir els accidents frontals en una via on des de la seva inauguració el 2009 han mort 11 persones. Des de Torelló, l'alcalde Marcel Ortuño celebra la notícia.
25: Un tram de carretera amb molta sinistralitat, amb la seguretat d'aquest tram per la sinistralitat. Hi ha hagut accidents molt importants, a més amb morts, i per tant reivindicàvem que aquí s'estudiés de nou el planteig, diguem, d'aquest tram.
24: Des de Manlleu també celebren que el projecte tiri endavant, tot i que mantenen algunes reivindicacions, com el desdoblament complet de la carretera. En parla l'alcalde del municipi, Arnau Rovira.
0: En final, no deixis una bona notícia, ho hem explicat altres vegades. Sí que és bé que no és el model que nosaltres desitjaríem i que creiem que realment necessita la carretera, que hauria de ser d'un 2+2. Creiem que no deixés de ser una miqueta com un nyap, no deixés de ser un apanyo.
24: Cada dia circulen per aquest eix prop de 15.000 vehicles. Les obres es faran mantenint el trànsit obert amb desviaments puntuals i treballs nocturns per minimitzar les afectacions. A més del tercer carril, també es renovarà la senyalització, els drenatges i les barreres de seguretat.
1: I les preses esperen reunir-se en els propers mesos amb els encarregats de les obres de la variant un cop s'han adjudicat. L'alcalde considera que és imprescindible fer una bona obra a Olot FM, Joel Tallant.
3: Albert Danés ha destacat la importància de que s'hagin licitat les obres de la variant de les preses. L'alcalde ha recordat que s'estan complint els terminis promesos per la Generalitat i que, si tot continua així, el seu municipi s'ha de preparar per 4 anys d'obres.
5: Les obres, evidentment, conviurem més de 4 anys amb obres al nostre territori, on hi ha les preses a tota la comarca, i, evidentment, sí que haurem de vigilar de com es gestiona el nivell de trànsit, com es gestiona l'entrada i sortida de camions cap a la construcció de la variant. Hi ha una part que és obra nova, que no es manté, hi ha una part que es manté el traçat, però molta part és obra nova, i aquí sí que haurem de ser necessari presents per intentar de minimitzar al màxim l'impacte de la construcció cap al nostre municipi.
3: S'han obert el termini perquè les empreses interessades en fer les obres de les variants puguin presentar les seves propostes. No serà fins a principis de l'any que ve quan s'adjudicaran els treballs. Per la seva envergadura, tot fa pensar que si presentaran unions temporals d'empreses, tal com ja va passar en el seu moment, amb grans infraestructures com ara la variant de Castellfollit o el mateix túnel de Bracons.
1: Un moment ara per la cultura. I és que avui arrenca a Palamós el festival Amb So de Cobla.
6: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla. La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugurarà aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, Amb So de Cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
8: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem de remengar tots i totes i posant-nos, i no? Animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el So de Cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
7: La programació d'aquest desè Amb So de Cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I ja estan obertes les inscripcions per la segona edició del Filmets Lab. Es podran presentar fins al 2 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
26: Filmets Lab és una modalitat recent del festival que vol apostar pels joves creadors i creadores. Per aquest motiu, animen el talent emergent a presentar curtmetratges de ficció, animació o documental. Un cop el jurat tingui totes les propostes, en triarà prop d'una desena perquè vagin a la fase final al Teatre El Círcul. El projecte guanyador tindrà assessorament personalitzat per part dels professionals del sector audiovisual i s'estrenarà en les futures edicions del Festival Filmets. El director artístic de Filmets, Marc Cort, ens explica la seva experiència de l'any passat.
27: Pots tindre una maquetació molt maca, molt ben presentada, i després presentes en públic i no convenç. En canvi, hi ha gent que només té un guió fet, però l'explica i convenç. L'any passat va anar una miqueta així. Realment va ser molt instructiu, tant per ells com per nosaltres.
26: El projecte guanyador d'aquesta edició es decidirà el dia 20 d'octubre.
1: Arribarem als esports amb música.
28: Jasmines en el pelo y rosas en la cara.
1: 7 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Escolteu Juan Diego Flores.
6: El tenor peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: Doncs amb la veu de Juan Diego Flores arribem als esports. Esports, que avui es porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristio en l'europeu de natació artística, que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
4: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina. Una rutina que, gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística, l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
9: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
10: Ferran, Lamine also played in one or two.
9: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol principal és més aviat d'extrem. Ja veurem què passa.
10: Adiemi, they can play.
9: Crec que tant en Gordon com la de Yemi poden jugar a les dues bandes i també com a davanters centres. Tenim moltes opcions i veurem com evoluciona tot plegat.
10: We'll see how it happens.
4: No deixem el futbol perquè aquest dilluns va arrencar el torneig d'històrics que enguany celebra la 40a edició. L'Hospitalet és el primer semifinalista del certamen després de superar el Sants i el Reus. Boris Garrós va ser l'autor de la diana de la victòria riberenca contra els rojinegres.
11: L'objectiu que havíem marcat de ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits, i ho hem fet bé.
4: En handbol, el CAC 7 Granollers ha començat l'etapa de Josep Morales al capdavant de la banqueta del primer equip, amb una plantilla que torna a la feina amb les bateries carregades i amb la il·lusió de preparar una nova temporada al màxim nivell. Morales és l'entrenador i Martina Capdevila n'és la capitana.
12: Crec que hem de posar ordre, adaptar-nos una mica també a nivell d'idees, de la seva manera de jugar i la meva manera d'entrar en vol.
13: S'han notat les ganes, ja hem fet la primera reunió i bueno, ja hem acabat les vacances, ja tenim ganes d'estar aquí al Palau i anirem a tope.
4: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Haugset, de l'equip 1X Mobility, que va imposar-se en l'etapa d'ahir i és la nova mallot groc de la prova. Avui, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre, Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda. I un darrer apunt en waterpolo, Jordi, perquè el Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat la jugadora Elena Ruiz, de 21 anys.
1: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit.
16: Fritz Zwicky i la matèria fosca. Fritz Zwicky va néixer a Varna, Bulgària, no a Barcelona, el 1898. Es va doctorar en física l'any 1922 a l'Institut Federal Suís de Tecnologia de Zúric. El 1925, la Fundació Rockefeller de la ciutat de Nova York li va oferir una beca per estudiar la física dels cristalls a l'Institut Tecnològic de Califòrnia. Allà va coincidir amb el físic experimental Robert Millikan, Premi Nobel. Dos anys després va canviar de camp i va començar a investigar galàxies. Va fer avançar l'astronomia durant bona part del segle XX, fent descobriments pioners sobre components del cosmos, des de les supernoves i les estrelles de neutrons fins a la matèria fosca i galàxies compactes. Va treballar en dos dels observatoris més importants de l'època, Mont Wilson i Mont Palomar. També va ser un gran innovador en el disseny de motors a reacció ajudats per coets per enlairar avions pesats. Quan va arribar a Pasadena, primer es va dedicar a l'estudi de la física de l'estat sòlid, la ionització gasosa i la seva termodinàmica. Però aviat va canviar de camp i va entrar a l'astronomia estudiant supernoves, noves i raigs còsmics. Al principi dels anys 30, mentre estudiava les observacions de Hubble sobre els cúmuls de galàxia de Coma, va observar una anomalia. Segons les mesures de la quantitat de massa visible, les galàxies individualment es movien massa ràpidament, massa ràpides com per mantenir-se lligades al conjunt. Va proposar que hi havia d'haver un nou tipus de matèria que no es veia i que va anomenar matèria fosca. Aquests treballs els va publicar el 1933 a la Societat Física de Suïssa. El 1934, en Walter Bade va proposar l'existència de supernoves, una nova classe d'explosions estel·lars, diferents de les conegudes fins als moments. Fent la hipòtesi de que eren un pas previ de les estrelles de neutrons, en va descobrir 18 entre 1937 i 1941, de les quals només 12 havien estat registrades. També plantejar que en les explosions de noves es produïa un escampall de partícules que podrien explicar els raigs còsmics detectats uns anys abans. En definitiva, Zwicky va ser un avançat a la seva època i va ser el primer que va parlar d'astres nous, com les supernoves, les noves, i va parlar de la matèria fosca a l'univers.
14: La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: L'Ocupació Catalunya torna a batre rècords al juliol amb 4.025.000 afiliats a la Seguretat Social, una quantitat que es consolida per segon mes consecutiu per sobre del llindar dels 4 milions. Tot i això, l'atur creix un 2,5% i trenca una ratxa de 4 mesos de reduccions. En relació amb ara fa un any, però, hi ha un 1,4% menys de persones sense feina, la xifra més baixa dels últims 19 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
0: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: És dimarts 4 d'agost de 2026, tenim més titulars, una vintena de vols afectats per una vaga a l'aeroport del Prat, Marc Pijuan.
17: Segons el sindicat CGT, la protesta dels treballadors de terra ha provocat la cancel·lació d'operacions amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria.
1: Activats diversos avisos per fortes tempestes avui a Catalunya.
17: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir, sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? Matí tranquil, matí molt assolellat sobretot a l'interior de Catalunya. Han quedat restes de molts núvols a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores del migdia, de les temperatures, que ja a les 12 del migdia teníem 35 graus a punts de la Vall de l'Ebre i, de fet, a les immediates hores encara els termòmetres pujaran una miqueta més amb aquesta xafogó que continua sent molt marcada a tota la costa catalana. Pendents també dels ruixats, que ja tenim les primeres nuvolades que es deixen entreveure sobretot al Pirineu. Uns ruixats que a primeres hores de la tarda començaran a aparèixer per l'interior de les comarques de Tarragona i a mesura va ser pesant les hores també tindran afectacions a la Catalunya central, massís als ports i també a punts del Pirineu. Compte perquè n'hi han acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat. En canvi, al Pirineu més occidental la tarda es presenta molt més tranquil·la. Ho anirem seguint amb molta atenció aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: Més coses. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la limitació de la compra especulativa vulnera el dret a la propietat.
17: L'òrgan, que és consultiu del govern, també apunta a una vulneració de la llibertat d'empresa i tomba que es tramités per lectura única.
1: 25 milions d'euros per fer front a l'acollida de migrants a Ceuta.
17: El govern espanyol ha anunciat aquesta transferència per garantir l'atenció als més de 700 menors no acompanyats arribats els darrers dies. Mentrestant, els ministres d'Interior de la Unió han celebrat una reunió per abordar la crisi.
1: Prova ràpida per determinar si cal prescriure antibiòtics.
17: Consisteix en una lleu punxada al dit que dona informació objectiva sobre la possible gravetat d'una infecció respiratòria, fet que redueix les prescripcions. Pel pediatre Asier Apodaca, aquesta prova suposa molts avantatges.
19: És una prova ràpida, normalment la tenim en 3 minuts. La segona, que és una prova que la podem fer en el mateix lloc on estem fent la visita. I la tercera, és que tenim el resultat en el mateix moment, no? El que dèiem, no? No hem d'esperar per enviar a un laboratori.
1: Barcelona posa en marxa el pla Druida per lluitar contra la droga.
17: Una estratègia de la Guàrdia Urbana per reforçar l'actuació davant el consum i la venda al detall amb més presència policial i més intel·ligència operativa.
1: Cultura arrenca una nova edició del So de Cobla.
17: El festival dedicat a aquest gènere musical i que se celebra a Palamós des de fa 10 anys. El certamen l'inaugurarà un concert de la Sinfònica de Cobla i Corda.
1: Esports, Joel Gomis Iristio s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic a l'Europeu de París.
4: La nedadora s'ha penjat l'or després d'una rutina que ha destacat en impressió artística. És la quarta medalla de la catalana en aquest europeu després de penjar-se dues plates i un bronze. A partir de les 4 de la tarda, Tió competirà en la final d'equip tècnic.
1: El control de Sotoni Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dimarts. L'Ocupació Catalunya, que torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març i anota un creixement del 2,5%. Una xifra, però, que suposa prop d'un 1,5% menys d'aturats que ara fa un any i és la xifra més baixa per un mes de juliol des del 2007.
17: El mercat laboral, doncs, continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions a la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4.025.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat.
1: L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol.
17: Sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposa un 1,4% menys que ara fa un any i és la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que a més coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
0: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació, perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern.
17: D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. Escoltem Albert Ferrer i Yolanda Funes, portaveus de Comissions Obreres i UGT.
3: Calen més recursos per encarar l'atenció sociolaboral d'aquest procés de regularització estrangera. També reclamem que és necessari impulsar mesures efectives per abordar la situació discriminatòria en la que es veuen aquestes persones més joves, que veuen patir en major mesura que aquelles persones més grans el nivell d'atur.
5: Tornen a ser els mateixos col·lectius els que sempre estan més afectats, els joves, les persones majors de 45 anys i les persones migrades. Des de la UGT no ens cansarem de reivindicar un treball digne, estable i de qualitat.
1: A tot l'estat, Marc, la tendència és similar.
17: De fet, el número d'afiliats a la Seguretat Social també augmenta, en aquest cas en dues dècimes respecte al juny, mentre que l'atur també creix en més de 18.000 persones respecte al mes passat.
1: Les dades de l'atur d'aquest mes de juliol han coincidit amb l'inici d'una vaga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Ground Force a l'aeroport del Prat. Treballa per companyies com Air Europa.
17: Una protesta per reclamar millores laborals que ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina.
1: Algunes de les operacions suspeses fins ara en aquesta primera jornada eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. ETB, Elena Duran.
8: La protesta afecta fins a una vintena de companyies aèries, entre les quals hi ha Air Europa, Air France, Qatar Airways o Etihad Airways. L'aturada pot provocar incidències en serveis com la facturació, l'embarcament o la càrrega i descàrrega d'equipatges, i ja s'han cancel·lat fins a una vintena de vols de manera preventiva. La CGT denuncia un greu deteriorament de les condicions laborals i reclamen que han perdut condicions dignes. Així ho ha explicat Esther García, portaveu del sindicat.
20: És que no demanem diners, no demanem dies festius addicionals, no demanem més vacances, demanem unes condicions dignes, o sigui, que podem conciliar en la vida familiar, no? O sigui, o turns lineals, avui treballo de matí, demà treballo de tarda, avui treballo 8 hores, demà treballo 5. Bueno, doncs això, una mica unes condicions dignes que teníem i les hem perdut.
8: El conflicte coincideix amb una de les quinzenes de més activitat de l'any als aeroports i, segons el Ministeri de Transports, si la vaga s'allarga fins a finals de setembre, podria afectar fins a 2 milions de passatgers.
2: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. Molt pendents estem aquest dimarts del temps i dels diversos avisos per fortes tempestes que hi ha activats a Catalunya.
17: El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Es podran superar els 30 litres en mitja hora.
1: Una pluja que pot ajudar a apagar l'incendi que crema l'Alta Ribagorça.
17: Els bombers i Protecció Civil han tornat a demanar que es limiti les excursions d'alta muntanya. La restricció es va aixecar ahir al vespre per la millora de les condicions del foc, però avui s'ha tornat a demanar evitar activitats a la zona.
1: I us ho dèiem en titulars, el Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat aquest dimarts que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya presentada pels comuns vulnera el dret a la propietat privada, a l'herència i també a la llibertat d'empresa, entre altres.
17: A més, l'òrgan consultiu creu que tramitar per lectura única aquesta iniciativa contravé l'article 138 del Reglament del Parlament, que regula aquest procediment exprés i l'article 23.2 de la Constitució, relatiu al dret de la ciutadania a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.
1: Tant Junts com el PP van dur la limitació de la compra especulativa al Consell a mitjans de juliol, cosa que va frenar-ne la tramitació al Parlament.
17: I Junts ja ha dit que celebra la decisió, per contra els comuns l'han criticat.
1: I el govern espanyol transferirà 25 milions d'euros al de Ceuta per fer front a l'acollida dels menors migrants. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió coincidint amb una cimera de ministres d'Interior de la Unió Europea que han celebrat una reunió telemàtica per abordar la crisi migratòria. El titular espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat després de la trobada que la majoria de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta ja han marxat. Albert Güell, bon dia.
7: Bon dia, Jordi. La ministra d'Inclusió, Elma Saez, ha anunciat una transferència extraordinària de 25 milions d'euros a Ceuta per garantir l'atenció als més de 700 menors migrants no acompanyats arribats els darrers dies. A més, ha demanat a totes les comunitats autònomes, incloses les governades pel PP, que col·laborin en l'acollida i l'atenció d'aquests joves.
21: El gobierno de España va a estar, ha estado y va a seguir estando con Ceuta. Y buena prueba de ellos es el anuncio que les quiero hacer. El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta.
7: I en una reunió telemàtica, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat davant els seus homòlegs europeus la política migratòria espanyola i la gestió de l'entrada massiva de persones a Ceuta. En la compareixença posterior, el ministre ha xifrat en 72.000 els migrants que van entrar a la ciutat autònoma i ha assegurat que bona part d'aquestes persones, unes 70.000, ja han marxat.
22: Unes 72.000 persones las que entraron de forma irregular en España y ya 70.000 las hubieran abandonado. Y evidentemente estamos con los trámites de resolver la situación de ilegalidad del resto de personas que permanecen en España y aquellas que no tengan derecho, pues evidentemente serán expulsades.
7: La reunió s'ha celebrat a petició del govern espanyol després de la crisi viscuda a la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Albert. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha abandonat la militància de Junts per Catalunya. Fa un any, l'exconseller ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva per discrepàncies amb l'estratègia política.
17: La seva baixa se suma a la de l'exsecretari primer de la mesa del Parlament, Eusebi Camp de Pedrós, que ha decidit tancar la seva etapa política.
1: I el Ministeri d'Indústria i Turisme ha destinat 350 milions d'euros a la primera línia del programa Automés, que vol facilitar l'adquisició de vehicles elèctrics i electrificats amb la finalitat de renovar el parc mòbil.
17: El Ministeri informa que aquesta línia va dirigida a persones físiques que hagin adquirit vehicles des de l'1 de gener i que no desenvolupen una activitat econòmica. L'executiu espanyol ha obert avui el termini per presentar-se a la convocatòria. Els imports finals de l'ajuda es determinen en funció del grau d'electrificació del vehicle, el preu i la seva contribució a la indústria europea.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És una de les notícies destacades d'aquest dimarts, l'Institut Català de la Salut, que desplega proves ràpides de PCR per millorar la prescripció d'antibiòtics. Un centenar de centres d'atenció primària de Catalunya ja disposen d'aquest test ràpid per determinar si cal receptar antibiòtics en pacients amb infeccions respiratòries. Irene Segalés, bon dia.
23: Bon dia. La prova de determinació de la proteïna C reactiva, que es pot fer tant a la població adulta com a l'àmbit pediàtric, permet al professional sanitari confirmar si el motiu pel qual es consulta és una infecció bacteriana que requereix prescripció d'antibiòtics o si, pel contrari, no és necessari aquest tractament. Asiera Podaca és pediatra del Centre d'Atenció Primària Maragall de Barcelona.
24: D'una banda, les bronquitis agudes, que són molt habituals, i d'altra banda, en les persones que tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica, crònica sense bronquiectàsies ni expectoració purulenta. En infants tenir també com dos situacions clíniques. D'una banda, els més petitons, entre 3 mesos i 2 anys, quan tenen bon estat general i porten una mica més de 8 hores, 24 hores, amb febre, i en aquest cas es interessa molt intentar detectar les malalties bacterianes potencialment greus, i després ens interessa molt en els infants de qualsevol edat que tenen una sospita d'una infecció respiratòria de vies baixes o una pneumonia quan ja porten 5 dies, i en aquest cas és molt útil quan surt la prova baixa, moltes vegades reafirma la nostra idea de no posar tractament antibiòtic innecessari.
6: Justament la Gala visita el seu pediatre perquè ha tingut febre durant 5 dies.
24: És una prova que es diu proteïna C reactiva, s'agafa una molt petita prova de sang, s'assembla una miqueta amb les proves que es fan amb el sucre, i amb aquesta petita mostra, en 3 minuts ja tindrem el resultat.
6: El resultat de la prova determina que no cal prescriure antibiòtics a la Gala.
24: Ja la tenim. En principi és de... molt bé, molt bé. És de menys de 5, que això és molt tranquil·litzador. Segurament és una malaltia que es curarà sola, probablement per un virus, o sigui que em quedo molt més tranquil.
6: La seva mare, la Paula Vilchez, valora positivament el test.
9: Primer m'ha encantat perquè ho hem fet a la mateixa consulta del pediatre, i llavors això és un plus. Després ha sigut molt ràpida, perquè ha sigut una punxada, però molt, molt, molt poc profunda. I la veritat és que Gala, que si no s'ha queixat, ha estat bé i no l'ha fet gens de mal. El resultat, m'ha dit el doctor que eren 3 minuts i ha donat el resultat superràpid, molt ràpid. Jo, per la meva part, estic molt contenta de que només els antibiòtics que toquen són els que s'han de donar.
6: La implementació d'aquesta prova s'emmarca en la promoció d'un ús racional dels antibiòtics i per combatre les resistències antimicrobianes.
1: Era ben punt 3:15 de la tarda. Ens situem a Barcelona, ciutat, on la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desactivat des de principi d'any 74 punts de venda de drogues. Han detingut 90 persones i han recuperat 22 habitatges vinculats al fenomen dels narcopisos. Per reforçar la lluita contra la presència de drogues a l'espai públic, sent el cànnabis la més consumida, el cos ha posat en marxa el pla Druida. A més, s'incorporarà 50 nous agents al setembre, Arnau Vidal.
10: Més presència policial, més intel·ligència operativa i una coordinació reforçada amb Mossos d'Esquadra i la resta dels serveis municipals. Això és el que comporta el Pla Druida. En un context marcat per una major disponibilitat de drogues, l'aparició de noves substàncies i l'evolució de la seva distribució, el pla converteix el coneixement del territori que té la Guàrdia Urbana en capacitat d'anticipació, intervenció i coordinació operativa. En dona més detalls l'intendent major Pedro Velázquez.
11: Aquest Pla Druida mira a la cara el fenomen de les drogues i activa tot el potencial de la Guàrdia Urbana, especialment en aquesta vessant de policia de proximitat, que ens permet un coneixement molt afinat del que està passant als barris i ajustar una resposta transversal.
10: Vigent des del juny, el pla vol detectar punts de venda de drogues i controlar-ne el consum en locals. També vol reforçar els controls de drogues a conductors i vincular els casos d'addiccions als serveis assistencials. Finalment, vol sensibilitzar els més joves. Al setembre, la presència policial als barris s'enfortirà amb la incorporació de 50 nous agents.
2: Notícies en xarxa.
1: Més coses. La Universitat Rovira i Virgili ha creat un mapa interactiu que reuneix totes les dades sobre accessibilitat de les 78 platges de la Costa Daurada.
17: L'eina mostra la ubicació dels principals serveis adaptats disponibles a cada zona costanera del litoral tarragoní.
1: És una crònica de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: L'objectiu és que els usuaris puguin trobar informació clara i fiable en un únic espai i no hagin de buscar entre els diferents servidors d'ajuntaments o patronats de turisme. A més, la centralització també contribueix a la detecció de mancances d'accessibilitat a les platges. L'eina ha estat desenvolupada per l'equip de la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la URB com a part d'un projecte de millora de l'oferta turística del territori. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
25: La idea del mapa no és señalar los errores o la falta que hay en los municipios, sino que puedan tomar esto como punto de partida para decir, bueno, a ver, tenemos que mejorar en estos puntos, digamos, simplemente ofrecer una informació més completa.
12: L'usuari també pot aportar informació amb serveis nous que detecti i comunicar possibles millores.
1: I Valls torna a convertir-se aquest dimarts i dimecres en el gran punt de trobada del món agrícola i rural amb la celebració de la 70a edició de la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
13: Sota el lema Tot comença a la Terra, la fira reforça la seva identitat i modernitza el seu relat. L'edició del 2026 marca el punt de partida d'una experiència més cohesionada i més atractiva. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, destaca l'increment del nombre d'expositors.
14: Estem ratllant els 200 expositors, o sigui, un 20% més que l'any passat. Això demostra que, si ho fem bé, podem recuperar, per dir-ho d'una manera, l'essència de la Fira Gos que havien tingut els anys de més èxit amb més expositors.
13: La Fira Gos modernitza la seva imatge visual, optimitza el circuit urbà i aposta de forma decidida per les experiències familiars, la gastronomia local i la vida conscient. L'acte inaugural de la Fira Gos serà aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament, presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Pel que fa a la cloenda, serà dimecres al vespre a la plaça del Blat, amb l'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls.
1: I aquest setembre l'Ajuntament de Ribes de Freser començarà el gruix de les obres de pacificació del trànsit al centre. Les mesures serviran per ordenar el flux de vehicles i fer-lo més amable per als vianants. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
15: Ribes de Freser ja compta amb uns detectors de vehicles estacionats a les places de parca i compra del municipi, on els cotxes poden estar fins a una hora. Amb això es pot monitoritzar en directe quanta estona porta un vehicle aparcat a cada plaça i, d'aquesta manera, si se supera el temps d'estacionament permès, emprendre les accions que convingui. El projecte és completament inèdit al Ripollès. En parla David Sadurní, regidor de Mobilitat de Ribes de Freser.
16: Això ens permet, doncs, que la Guàrdia Municipal, si detecten que hi ha un vehicle aparcat més estona del que hauria d'estar, és poder anar in situ, buscar la persona, primerament, i si no és possible, doncs aplicar la sanció corresponent.
15: A més, entre les accions previstes hi ha la col·locació de radars pedagògics a diversos punts del poble, com la carretera de Caralps o la de Pardines en la seva entrada al nucli urbà.
1: Poc més de 10 minuts i arriben les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. Pel Festival amb so de cobla arrenca avui a Palamós.
18: Una proposta que un any més es proposa explorar sonoritats i formats nous a partir de la música de cobla, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya inaugura aquesta nit aquesta desena edició.
1: Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: Aquesta formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires juntament amb la Polifònica de Puig-reig. L'espectacle, que és d'accés gratuït, també comptarà amb les veus convidades d'Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. Des dels seus inicis, amb so de cobla s'adreça tant al públic habituat a la cobla i la sardana com a espectadors nous interessats en descobrir propostes contemporànies vinculades a la música d'arrel catalana. Uns públics que es van conquerint a poc a poc, explica el director del festival, Adrià Bausó.
26: Jo crec que són propostes culturals de país que realment ens hem d'arremangar tots i totes i posant-nos i no animant sobretot els auditoris a que siguin molt valents programant el so de cobla i les diferents propostes que es fan, que avui en dia n'hi ha moltes i de molt interessants.
19: La programació d'aquest desè amb so de cobla s'allargarà fins dissabte vinent amb un total de 7 concerts.
1: I el Museu d'Art Medieval de Vic participa de manera habitual en projectes de col·laboració i préstecs d'obres amb grans institucions internacionals. Darrere d'un préstec internacional hi ha un seguiment constant perquè la peça arribi i torni en les millors condicions. El 9FM, Núria Parera.
27: El retaule de Santa Maria Magdalena de Parella, de Bernat Martorell, és el pròxim que viatjarà. Formarà part d'una exposició al Museu Stadel de Frankfurt, dedicada a la figura de Maria Magdalena. En parla Judit Verdaguer, conservadora i cap de l'àrea de conservació preventiva del museu.
28: Però en un préstec internacional hi ha un equip del museu que hi treballa durant mesos, però també entenem que aquesta obra doncs, és de gran rellevància, ja que formarà part d'una exposició on compartirà espai amb Ticià, amb Rubens o fins i tot amb Van Gogh i Cézanne.
27: Abans de marxar, però, l'obra també passa per un tractament preventiu d'anòxia. El museu ha incorporat un nou sistema que elimina l'oxigen de l'interior d'una bossa hermètica per evitar possibles insectes a la fusta, tot plegat sense utilitzar productes químics.
1: I arribarem als esports amb música.
29: Mines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba.
1: Dues propostes ben diferents. Escolteu, per començar, Juan Diego Flores.
30: El Dau Peruà actua al Festival Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell.
1: I també També avui protagonista Jethro Tull.
30: La veterana de formació britànica que actua en aquest cas al Festival de Cambrils.
1: Notícies de cultura, música que ens arribava des de la Costa Brava i també des de la Costa Daurada, de la cultura als esports. 7 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Esports que ens porta avui el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nou èxit d'Iristió en l'europeu de natació artística que ha aconseguit la quarta medalla en aquest campionat.
0: Bon dia, Jordi. La quarta medalla i la més important fins ara, perquè Tió s'ha penjat l'or en la final de solo tècnic de l'europeu que s'està disputant a París. Mio Cristo Piange Diamanti de Rosalía ha estat la cançó que Tió ha utilitzat per a la seva rutina i gràcies a una molt bona puntuació en impressió artística l'ha catapultat cap a l'esglaó més alt del podi. És la quarta medalla de Tió en aquest europeu i a partir de les 4 de la tarda lluitarà per un nou metall en la final d'equip tècnic. Més enllà d'aquest or, l'altra notícia del dia és la cessió del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, a l'Ajax d'Amsterdam. El club blaugrana ho ha anunciat aquest matí i ha posat punt final a un dels afers candents del mercat estival culer. L'altra situació que ha de resoldre el Barça és el futur de Ferran Torres. En una entrevista al mitjà Sportico dels Estats Units, Torres ha deixat clar que el seu futur és incert, tot i tenir contracte amb l'entitat blaugrana. De Ferran Torres i també de la posició del nou en va parlar Hansi Flick abans de tornar de l'estada d'Anglaterra.
3: Com he dit, tinc la màxima confiança en Deco. Alguna cosa hem de fer. També depèn del que passi amb Ferran.
4: Ferran, Lamine also played in one or two.
3: Ja sabeu que en Lamine també va jugar un o dos partits en aquesta posició, però al final el seu rol

0: ser un bloc sòlid defensivament, crec que ho hem aconseguit. Hem tret un partit dels que a la Lliga ens podem trobar, on hem de saber tancar els partits, i ho hem fet bé.
1: Tot i no passar a les semifinals, els jugadors Xavi Jaime del Reus com Guillem Vinyes del Sants valoraven positivament la participació en l'Històrics.
2: Conclusions positives, no? Crec que són partits per agafar ritme, per agafar sensacions, per conèixer els nous companys. Partits per això, no? Per agafar confiança. Crec que s'ha vist un bon, molt bon Reus i a seguir amb la pretemporada.
3: Recordant que portem dos dies d'entrenament, crec que les sensacions són bones, que el grup comença a fer-se, que al final hi ha molta gent nova i crec que pot haver-hi una bona temporada.
1: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter Víctor Hallgrímsson fins al 2029. L'islandès de 26 anys ha aixecat 7 títols en el seu primer any com a blaugrana i ha deixat clar que un dels seus objectius era renovar amb el Barça.
4: That was the goal.
5: Aquest ha estat el meu objectiu tot aquest temps des que vaig signar el meu primer contracte de 2 anys, aconseguint un nou contracte. Estic molt content. Ha estat el club dels meus somnis durant molts anys des que era jove. El meu primer any aquí va ser molt bo i estic molt satisfet de prolongar el meu contracte.
4: I was able to prolong my contract.
1: En ciclisme, Paula Blasi va acabar la tercera etapa del Tour de França en 14a posició i se situa 13a de la general a 2 minuts i 19 segons de la líder noruega Sigrid Hauset. Avui, Jordi, contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, amb Blasi sortint a competir quan passin 4 minuts de les 5 de la tarda.
6: Estarem pendents, us ho explicarem. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dimecres. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. L'ocupació a Catalunya torna a batre rècords durant el mes de juliol i consolida els 4 milions d'afiliats. Per contra, l'atur torna a pujar i trenca la ratxa de reduccions mensuals que acumulava des del març, anotant un creixement del 2,5%. El mercat laboral continua creant ocupació i això es nota amb les afiliacions de la Seguretat Social, que marquen un nou rècord amb 4 milions 25.000 afiliats, prop d'un 3% més que ara fa un any i 16.000 persones més que el juny passat. L'atur, per contra, ha pujat aquest mes de juliol, sobretot per la finalització de molts contractes a l'inici de l'estiu. L'augment és de prop de 8.000 persones. Ara bé, els gairebé 315.000 aturats d'aquest mes suposen un 1,4% menys que ara fa un any i són la xifra més baixa d'un juliol des del 2007. Des de l'executiu català fan una valoració positiva d'unes dades que, a més, coincideixen amb la fi del procés de regularització. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat. No hi ha una altra realitat possible i és que això tingui un impacte en seu d'afiliació perquè hem regularitzat persones perquè després es regularitzin les feines que estaven fent.
1: Tot i aquestes dades positives, els sindicats exigeixen més al govern. D'una banda, demanen continuar treballant en el procés de regularització i, de l'altra, impulsar mesures per l'entrada al sector laboral de les persones més joves. La paga indefinida entre el personal de terra, facturació i embarcament de l'empresa Grand Force a l'aeroport del Prat ha arrencat aquest dimarts amb afectacions en una vintena de vols a la infraestructura barcelonina. Segons ha apuntat el sindicat convocant, la Confederació General del Treball, la protesta dels treballadors ha provocat la cancel·lació de 16 operacions entre sortides i arribades, i algunes de les operacions suspeses eren amb origen o destí a Alemanya, Itàlia o Àustria. Ground Force treballa per a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways o Etihad Airways. Canviem ara de localització, però no de tema, ja que l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, ha assolit aquest mes de juliol el rècord històric d'operacions, amb un total de 1.063 moviments, fet que representa un increment del 83% respecte al mateix període de l'any anterior. Del conjunt d'activitat, un 35% correspon a serveis públics que hi operen, com ara el GRAE, el SEM i els bombers. Segons el Departament de Territori, aquesta xifra reafirma el paper estratègic de la infraestructura i la seva vocació de servei públic essencial. Un breu apunt per acabar. Aquest dimarts es repeteixen avisos per fortes tempestes que tindran lloc a Catalunya. El Servei Meteorològic alerta de precipitacions que podran ser molt intenses, com ja va passar ahir a bona part de la meitat est, i sobretot a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i el Ripollès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coemnes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
8: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Salutacions i molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a la Tarda en Estèreo. Avui passem per la tarda de dimarts, que tenim un temps ben canviant. La veritat és que la situació meteorològica ara mateix no ens deixa veure el sol. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts. Aquí estarem fins al punt de les 5 amb Alfred García, que arranca avui i obre la porta d'aquesta Tarda en Estèreo des de la 107.1 de la FM. Així que comencem. Molt bona tarda. Salutacions de Marca Márquez.

posant el nostre puntet en aquests primers minuts de la tarda. El que estàs escoltant és la col·laboració entre Medusa i Càlid amb aquest tema que es diu Weekend. Ens falta i ens manca encara una miqueta perquè arriba el weekend, que avui només som a dimarts. Però bueno, la il·lusió sempre la tenim. A més, amb aquest inici de mes, com aquell que diu, el mes d'agost, més destacat per excel·lència del mes de les vacances. Nosaltres estarem aquí, que les nostres ja s'han acabat per una temporada, que ja tocava, eh? Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs vinga, acompanyant-te en les teves coses que estiguis fent ara mateix, amb Carly Rae Jepsen, que també tenen coses noves aquest estiu. El tema es diu After All.

0: el rotllazo que té en Josep és Josep Cusé, que ens estrena aquest Estas y Evelate. Ui, diré, Evelen. Molts dies sense estar aquí en directe. Perdem una mica la pràctica. Bueno, que no es digui, temasso d'aquells que arriben a manilitzant aquests temps d'estiu.
1: Escolta, Tarda en Estèreo.
0: I després de sentir l'honor de l'artista italiana, anem en busca d'Ina, que estrenava aquest estiu Morenito.

no flipeu aquí, que estem escoltant. Bueno, en Jordi Stone és l'alter ego musical d'en Jordi Roca, del celler de Can Roca. I s'ha unit a Sopa de Cabra per llançar aquesta nova versió del Far del Sud 40 amb motiu, doncs, de l'aniversari de la cançó. A més de tot això, també ha fet un gelat, ja sabeu que té aquesta famosa gelateria a Girona. Bueno, pues li ha fet un, li ha dedicat un gelat al Far del Sud, que sentim el Jordi Roca, un tio simpatiquíssim, que el podeu seguir a través de les seves xarxes amb les seves receptes. Bueno, i aquí de la cuina a la música, tota i aquí seguim. Música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Són les 3:24 de la tarda. La previsió meteorològica diu que igual cau algun plogim aquesta tarda. Això és ja, bueno, amb tanta calor que fa, doncs típic ja del mes d'agost. I l'honor d'aquest gran cantant és que enamora. Teddy Swims arriba regalant-nos nou tema que es diu Break Up Rivers.

Doncs aprofitem la música de Toddy Swings per sentir l'honor de Caigo amb Dan Dominski. Ja sabeu que aquest tema és una d'aquelles cançons interessants per sentir aquest estiu. El tema es diu Heaven of Your Mind.

Caigo i el cantant nord-americà Dan Timinsky s'han unit per a llançar aquest èxit Heaven on Your Mind. El single és un homenatge emotiu del so d'Avicii, on fusionen la producció del house tropical de Caigo amb la veu country de l'inconfundible Timinsky, que també, com ja sabeu, va ser la darrera veu del High Brother. I això, doncs, ens encanta poder compartir-lo. Doncs aquí ja saps que sempre compartim tota l'actualitat musical, disfrutant d'aquests primers dies del mes d'agost i segurament que també disfrutant de les teves vacances. Així que nosaltres, doncs, si ens permets, aquí estarem al teu costat. Amb The Kid Laroi i Kelani, ara avancem amb això que es diu Girls.

aquest passat divendres, dissabte, va estar actuant Pablo Alborán amb un ple absolut al Tarraco Arena de Tarragona. Ja sabeu que està de gira amb la seva gira Kilòmetre Zero. I temes com aquest que arriben des del seu darrer treball. Tiempos bonitos.

Bueno, diuen que és una de les millors cançons de la història de la música. Això, bueno, entraríem en un debat, eh? Aquí cada un té, doncs, el seu artista preferit. Però els reconeixements i els premis l'avalen. Ella és Taylor Swift. Amb aquest I Knew It and Knew You, l'artista ha complit el seu somni d'unir-se a la històrica, legendària saga de Toy Story amb la seva veu, posa música a la cinquena edició, lliurant aquesta història de les joguines més famoses del món amb aquest tema, amb aquests tocs countries que, bueno, ens fan viatjar en el temps. Bueno, i en el temps és ara el que tenim. En 15 minuts arribem al punt de les 4 amb el nou tema de Lizzo i de Uzi B. Es diu Sexy Ladies.

0: Aquí està Leire, Leire Martínez, amb el seu treball Històries d'aquella niña, el seu projecte personal, després de tot el que ja sabeu. No cal aquí cada dia explicar qui va posar la primera pedra. Leire Martínez, Cabeza de Ratón.
1: Santana Estéreo.
0: Santana i Becky G. I aquí va una cançó que ens descriu la trista història que està passant moltes famílies llatines als Estats Units i que coneixen molt de prop. El dolor i la inestabilitat provocat per la política migratòria i la separació familiar. Una cançó rockera, rítmica. Aquí es combina una narrativa urgent i una interpretació, doncs, molt emocional. Santana i Becky G, Mi gran amor.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Estem aquí, són les 4 ara mateix. No sé si per casualitat estàs a la platja, a la piscina, o també ja podria ser fent una migdiada, perquè amb aquest...

Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Doncs després de sentir a Ozuna, Wakefield, ara ens donem... ens aturem per sentir aquest Nadie se muere de amor. Ui, o sí, eh? És la nova proposta de Marlena.

Doncs anem a donar un passet més. Són les 4 i 20 de la tarda. Aquest és una d'aquelles cançonasses, eh? Ja sé que no queda gens bé dir-ho, però és una d'aquelles cançons que t'aixequen de peu. A aquestes hores, bueno. No sé si estàs treballant i has matinat, probablement el cos et demana una mica de calma. Bebe Rocha i David Guetta ens regalen aquest Sad Girl.

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb més coses. Ara ens permetreu que ens deixem caure per una d'aquelles cançons que ens ve de gust i que anirem punxant de tant en quant amb aquestes versions de... que hem sentit cançons que ens han acompanyat tota la vida i que també arriben en versions doncs, més actuals. Aquest és el famós Stand By Me, de la mà de La Black i Dave and Lay, amb la Summer Version.

Temazo dels Banda Neon i Búhos, el ventilador, que falta ens fa més d'un ventilador. 1, 2, 3, 4, molts. Laura Wes i Kai Dam ens regalen això que es diu Manxuiles.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Doncs aquí seguim amb la Tarda en Estèreo, la de 8 dimarts. Passant per els èxits del moment, Víctor Magán i Dani Romero també són protagonistes. Me duele.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Acabem d'escoltar a Shakira i Burna Boy, que com ja sabeu són els protagonistes del tema oficial del Mundial 2026, Dai Dai. I ara ens quedem amb la guapíssima Cani García i les seves històries que a vegades doncs, ens claven al cor. Això es diu A Puerta Abierta.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Anem amb més coses, ens apropem ja cap a les 5 de la tarda. Aquesta Beyoncé, l'artista, torna i ho fa amb temes com aquest Morning Dew.

Bé, doncs no tenim molt temps ja, molt de temps, perquè en un minut arribem ja al punt de les 5 de la tarda. Aquesta és la nova versió del tema Tu-Tu-Turu del Sederland amb Paula de Cops. Amb això nosaltres avui tanquem la tarda de dimarts. Demà ja sabeu que arriba més tardana estèreo. Ara ens acomiadem amb Solete, a veure què passa. Que tingueu bona tarda.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

escoltes. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.com.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: La llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Radio Albandrell, al 107.1 de la frecuencia modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: Sigueu benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell del dimarts, dia 4 del mes d'agost de 2026. Els saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa, ocupats en producció general i continguts al llarg de les últimes hores, i tot plegat conduït d'ara i endavant durant menys de 30 minuts per un servidor, Llorenç Avinyó.
4: Sumari de titulars.
3: Doncs parlarem de seguretat ciutadana, perquè tot just ahir va tenir lloc la primera reunió de la Mesa de Seguretat i Convivència del Vendrell. I tenim les primeres valoracions d'algú, de la Mar Vázquez, regidora de FEM Vendrell, que va participar d'aquesta reunió. Després, cultura. A l'agost passen dues coses, que els dilluns del mes d'agost es fan els dilluns al MAC, que és una iniciativa cultural al Museu Àngel Guimerà, i ahir va tenir lloc la primera de les seves edicions amb el divulgador musical David Puertas. Després mirarem cap al passat i anirem a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, on s'hi ha celebrat, on s'hi celebra encara, el Festival Terra Ibèrica, que és un referent per tots els amants de la història. I després unes quantes coses més. Accessibilitat a les platges, un intent d'estafa a través de les xarxes i a través del telèfon, que pot afectar ciutadans del Vendrell, actuacions policials diverses i agenda cultural. La seguretat ciutadana és un dels cavalls de batalla d'aquesta legislatura al Vendrell i en molts altres indrets. De fet, fa unes setmanes el grup municipal de FEM Vendrell va presentar una moció al ple municipal demanant que es posés en marxa una mesa de seguretat i convivència per poder abordar els problemes que hi ha al municipi en aquest àmbit. Ahir dilluns es va celebrar la primera reunió, una primera reunió que ha estat valorada de manera positiva per FEM Vendrell, que és el grup que lidera Mar Vázquez. Ella dona explicacions en aquesta informació elaborada pel nostre company Marc Guitart.
5: La reunió d'aquest dilluns ha comptat amb la presència dels portaveus dels grups de Som Poble Esquerra, Primer El Vendrell i FEM Vendrell, a més del regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano. A la trobada s'ha compartit la necessitat d'establir reunions periòdiques d'aquesta mesa que ha de servir per treballar de manera coordinada en aquest àmbit. Des de FEM Vendrell han valorat de forma positiva la reunió, on han traslladat diferents inquietuds relacionades amb la seguretat al municipi.
6: Tenim greus problemes de seguretat al nostre municipi, no és cap novetat tampoc.

0: Últimament hem vist Camí Molins, carrer de Roda, hem vist també com situacions d'ocupacions al carrer Montsià, també últimament l'incendi que va passar a Camí de Molins, on hem localitzat que hi ha persones que viuen als trasters, també ho hem posat sobre la taula per identificar aquesta situació.
1: A la trobada també s'han plantejat accions que es poden fer per evitar la proliferació del top manta als nuclis marítims.
0: No podem acceptar situacions d'il·legalitat, tot i entenem la problemàtica que hi ha, i no és demagogia. Volem actuacions, proposem entre d'altres situacions, entre d'altres accions, cartells per dissuadir la compra, igual que càmeres en zones conflictives.
1: Segons ha avançat la portaveu de FemVendrell, la pròxima reunió de la mesa tindrà lloc a finals del mes de setembre o principis d'octubre amb la presència de representants dels diversos cossos policials.
2: Seguretat i convivència, insistim, dues qüestions segurament de les que més hem parlat al llarg d'allò que portem d'any a la ràdio i la televisió del Vendrell i de les que més s'ha parlat, per exemple, als plens municipals. També hem parlat molt de cultura i ho seguim fent perquè les sardanes amb textos d'Àngel Guimerà han estat protagonistes de la primera sessió dels dilluns al Museu Àngel Guimerà. El títol de l'activitat és els dilluns al MAC, que és l'acrònim de Museu Àngel Guimerà. El cicle d'enguany ofereix espectacles de petit format a la Casa Museu del Dramaturg relacionats amb la seva obra o d'altres autors catalans. Aquest mes d'agost encara hi ha tres propostes més, una cada dilluns. Gemma Humet cantarà els clàssics de la literatura. Mònica Ferrer i Nil Vinyes oferiran una mirada actual de Guimerà. I Griselda Ramon, la soprano, i Àlex Jordi, el pianista, cantaran peces de dones pioneres de la música catalana. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual l'escoltarem David Puertas, que és divulgador musical. Però no només l'escoltarem donant explicacions, també fent música. De fet, per començar, el que fa sonar l'instrument és David Puertas.
3: Amb aquesta pista, tothom ja sap de què estem parlant. Parlem de sardanes. Avui estem a la Casa Museu de l'Àngel Guimerà i l'activitat que farem és cantar les sardanes a les que ell va posar lletra. Tenim claríssim que ell va posar la lletra a les Fulles Seques, a la Sardana de les Monges i a la Santa Espina.
4: Aquestes tres sardanes amb textos d'Àngel Guimerà han estat l'eix de la primera activitat dels dilluns al MAC. El públic reunit en una de les sales de la Casa Museu del Dramaturg al Vendrell ha aprofundit en aquestes obres de la mà de David Puertas i amb la directora coral Meritxell Tarragó i Giuseppe Costa a l'acordió. Vine a cantar les sardanes de Guimerà ha estat, des del primer minut, una experiència immersiva.

0: La veritat és que gràcies a la feina que es fa des d'aquí, des d'altres llocs que s'han interessat per l'obra d'Àngel Guimerà, doncs aquestes tres sardanes ja estan molt treballades. Se sap exactament quan es van fer, quan es van estrenar, amb quin motiu. És molt coneguda la història de la Santa Espina, que va ser prohibida, específicament prohibida. Hi ha un ban, un edicte del capità general de Catalunya que diu aquesta no, prohibit, i a més serà castigat severament qui la canti.
1: L'activitat se suma a la commemoració del Vendrell com a capital de la sardana amb la voluntat de fer-ne més divulgació.
0: Aquesta és una distinció important perquè la gent ja ho sap, que la sardana existeix, però no saben què s'està fent exactament. I la sardana està evolucionant, està modernitzant-se, està preservant el llegat. Al jovent també és veritat que li agraden coses que canvien constantment. I la gràcia de la sardana és que va canviant, però no constantment, va canviant poquet a poquet. Hi ha molta gent jove que està engrescada amb la sardana. Justament la sardana de la capital del Vendrell ha estat escrita per una compositora jove. Per tant, és una cosa aquesta de la sardana, de la creació actual, que està en marxa.
1: Després d'una doble sessió d'estrena al cicle Dilluns al MAC, seguirà oferint aquest mes una programació que combina música, literatura i participació. El 10 d'agost arriba Totes les zones de la mar, Gemma Humet canta els clàssics, un concert íntim que uneix música i poesia a través de poemes de grans autors catalans. El 17 d'agost, Mònica Ferrer i Nil Vinyes oferiran Benvolgut Guimerà, una proposta que convida a descobrir una nova mirada sobre l'autor i a mantenir viu el diàleg entre la seva obra i els lectors d'avui. Finalment, el 24 d'agost, Griselda Ramon i Àlex Jordi presentaran Obrint Dreceres, un recital dedicat a quatre dones pioneres de la música catalana dels segles XIX i XX.
2: L'estiu per a molts temps de vacances és una gran oportunitat per fer cultura, per conèixer patrimoni i, en el cas de la Ciutadella Ibèrica de Calafell, per revisitar i reviure el patrimoni. I és que Calafell ha celebrat aquest passat cap de setmana una nova edició del Festival Terra Ibèrica. Aquest és un certamen de recreació històrica que enguany ha agafat com a temàtica l'eclipsi de sol que hem de viure la setmana que ve, el pròxim 12 d'agost. Amb el lema Terra non plana est, el festival ha organitzat diversos tallers i també activitats centrades en la manera com s'observava el cel ja a l'antiguitat. És una informació del Marc Guitart i aquí escoltarem el president d'Ibercalafell, que és Arnau Pou, i també Georgina Castells, que és tècnica auxiliar de patrimoni de Calafell.
3: El Terra Ibèrica 2026, que s'ha celebrat durant el cap de setmana a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, ha abordat la temàtica de l'eclipsi de sol, destacant la importància que també tenia l'observació del cel en les societats del Mediterrani antic. Aquest aspecte ha permès englobar diferents activitats que han tingut lloc durant els tres dies i que han inclòs tallers de ceràmica, d'escriptura o de tir amb fona i les visites teatralitzades nocturnes.
4: Vam veure que a l'antiguitat es coneixia molt bé els eclipsis, que hi havia molt coneixement al respecte i que eren molt importants i que es tenien molta consideració sobre aquests fenòmens astronòmics. Llavors vam començar a estirar el fil també i vam veure que, ostres, podíem parlar també de les ciències de l'antiguitat. Si mirem cap al cel, doncs també serveix per a parlar de la navegació. Si parlem de la navegació, podem parlar del comerç. Després també, si ens agafem altres ciències de l'antiguitat, podem parlar de matemàtiques, geografia, alquímia, fins i tot.
3: Els coneixements astronòmics han estat, doncs, els protagonistes les activitats de recreació històrica programades a la Ciutadella, en una temàtica que també ha tingut significacions més personals.
5: Mirem el cel primer perquè el tema és l'astronomia i és el tema que hem dedicat aquest any a tot el Festival de Terra Ibèrica. I també mirem el cel perquè fa dues setmanes ens va abandonar un amic que era un gran recreador i l'hem enterrat. I llavors també mirem el cel per ell.
3: Un any més el festival ha tingut una gran resposta de públic, esgotant les places disponibles en molts dels tallers i les visites. Una demostració de l'encertada que és la proposta que impulsen Ibercalafell i l'Ajuntament.
5: Estem molt contents perquè, a més, aquest any el públic ha respost moltíssim. Estem plens aquesta nit i demà la nit, i la veritat és que al final l'esforç et dones compte que val la pena, no?
4: I perquè la feina neix dels arqueòlegs que estan treballant a la Ciutadella, que són els mateixos arqueòlegs que fan la reconstrucció de la Ciutadella. I decideixen no només recrear les cases i els carrers, sinó també recrear les persones que hi vivien. Per tant, nosaltres sempre hem estat col·laborant en totes les activitats que s'han fet aquí, de manera voluntària. La major part de nosaltres som arqueòlegs. I el que fem és doncs, dinamitzar i coorganitzar aquest esdeveniment i després convidar altres associacions del teixit associatiu de Calafell perquè hi participin.
3: El Terra Ibèrica 2026 s'ha tancat diumenge al migdia amb un Ibermut, on s'han combinat l'explicació de curiositats sobre l'arqueologia amb la degustació d'un vermut a les terrasses exteriors.
2: La recomanació de visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell no és només per quan es fa el certamen que acabem d'explicar, sinó al llarg de tot l'any i específicament a l'estiu, perquè és un exercici, insistim, de reconstrucció, de reconeixement de com era la vida dels primers habitants del Baix Penedès, en aquest cas de Calafell. No ens movem de la costa, perquè la Ciutadella és al costat, no ens movem de la comarca i de Calafell i de Cunit, perquè la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat un mapa interactiu on es poden consultar els serveis d'accessibilitat que hi ha a les diferents platges i cales de la Costa Daurada. L'espai, pensat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin planificar les seves visites, evidencia que Calafell i Cunit es troben entre els municipis més avançats en aquest àmbit. El mapa interactiu reuneix les dades de 78 platges i també cales dels 13 municipis costaners de la Costa Daurada i permet consultar de manera ràpida i intuïtiva els serveis d'accessibilitat i qualitat disponibles en cadascuna d'aquestes platges. Entre ells hi ha, per exemple, les places d'aparcament reservades, les rampes d'accés, les cadires amfíbies, el servei de bany assistit o els lavabos adaptats. Aquest espai web evidencia que les platges de Calafell i Cunit es troben entre les que més feina han fet en aquest àmbit. Així, les platges de Segur i Calafell Platja tenen la totalitat dels serveis que s'analitzen, mentre que les dues de Cunit tenen poques mancances. En canvi, la platja de l'Estany Masmel de Calafell, que ha tingut molts problemes d'erosió els últims anys, no disposa de bany assistit per personal especialitzat o de seients per a persones que s'han de moure en cadira de rodes. El mapa també mostra que les tres platges del municipi del Vendrell encara tenen camp per recórrer en l'àmbit de l'accessibilitat. Tot i que totes tres disposen de rampes d'accés, cadires amfíbies o bany assistit, no tenen elements com passarel·les que arribin fins a la vora del mar, crosses, grues de mobilitat, dutxes adaptades, zones d'ombra, seients per a persones amb cadires de roda o zones de bany delimitades. Al Francàs tampoc hi ha lavabos adaptats. Aquesta és una situació que han denunciat diverses persones amb discapacitat, recordant, a més, que l'any passat es va aprovar una moció per dotar les platges de molts d'aquests serveis. La possibilitat de consultar les platges més accessibles per planificar els viatges no és l'únic servei que ofereix aquesta web. Els usuaris i el públic en general també poden contribuir a mantenir les dades actualitzades, aportant nous serveis detectats o comunicant informació que hi falti o que requereixi una revisió. Parlem ara d'avisos i també d'intervencions policials. La policia local del Vendrell alerta la ciutadania i també el teixit comercial d'un intent d'estafa detectat aquest dilluns a la tarda. Dos establiments del municipi van rebre trucades en què una persona es feia passar per un treballador de l'Ajuntament del Vendrell per reclamar el pagament d'unes suposades taxes d'escombraria pendents. Durant la trucada, els estafadors advertien que, en cas de no efectuar el pagament que reclamaven d'aquestes suposades taxes de brossa, de manera immediata s'aplicaria el corresponent recàrrec. Per aquest motiu, facilitaven un número de compte bancari perquè s'hi fes l'ingrés. Aquest és un procediment que no correspon en cap cas a la manera d'actuar de l'administració. La policia local del Vendrell ha iniciat una investigació per identificar l'origen de les trucades i el número de telèfon utilitzat. Segons ha informat Base Gestió d'Ingressos, l'any passat ja es van registrar uns fets similars coincidint amb períodes de pagament de taxes municipals. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament del Vendrell ha difós un avís a través de les xarxes socials adreçat als comerciants, però extensible a tota la ciutadania. Es recorda que no s'ha de fer en cap cas de la trucada en què es faci passar per personal de l'Ajuntament reclamant el pagament d'una taxa o qualsevol altre deute, ja que en tots els casos es tracta d'una estafa. En el cas de rebre una trucada d'aquestes característiques, es demana no facilitar dades personals i tampoc bancàries, no fer cap pagament i, a més, si és possible, posar els fets en coneixement de la policia local que s'ocupa d'aquesta situació. Més coses. Parlem ara de la policia local de Calafell i d'una intervenció que va tenir lloc dissabte passat en un nou dispositiu, ja en van uns quants, contra la venda ambulant no autoritzada, contra el Tom Manta, que es va saldar amb la identificació d'un venedor i també la tramitació de tres actes d'infracció a compradors. D'acord amb la llei 18/2017 de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, la compra de productes procedents de la venda ambulant no autoritzada constitueix una infracció administrativa sancionable amb multes de fins a 20.000 euros. Seguint el criteri establert per Serveis Jurídics Municipals de Calafell, les sancions s'han fixat en 2/3 de l'import màxim previst a la normativa, és a dir, 13.333 euros per a cadascun dels compradors denunciats. Des del consistori de Calafell es recorda de manera recurrent, i és allò que estem fent ara, que adquirir productes del Tom Manta pot comportar sancions econòmiques severes que busquen protegir el teixit comercial local, que és el que es veu afectat per aquest tipus de venda. Per motius de seguretat i amb l'objectiu d'evitar alteracions de l'ordre públic, en aquesta ocasió els agents van decidir no intervenir al gènere exposat. I abans d'entrar en l'àmbit cultural, una nota, una informació que es va repetint pràcticament poble a poble arreu del Baix Penedès. I és que el passat dia 29 de juliol, l'Ajuntament de Llorenç del Penedès va lliurar a la Generalitat de Catalunya les seves al·legacions oficials al Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, més conegut com Plater, per protegir l'entorn del municipi, el paisatge i també el model del poble. Entre les principals peticions d'aquestes al·legacions hi ha protecció de la vinya, qualificació com a no apta de les hectàrees de vinya, protecció dels boscos, és a dir, no deforestar els boscos, que en el cas de Llorenç serien el de Cal Figueres i el del cementiri, encara que l'objectiu sigui la instal·lació de parcs fotovoltaics. Tercer punt, defensar el patrimoni. Preservació prioritària de l'espai natural situat entre el camí de Cal Figueres i el camí que va de Llorenç al nucli de la Torre Gassa, després de reclamar la generació d'energia justa, és a dir, reduir els objectius de protecció energètica per adaptar-los al consum real de la localitat de Llorenç del Penedès. També es demana distància amb els veïns, allunyar els possibles parcs fotovoltaics dels habitatges, prioritat a les teulades, prohibició de l'ús de terrenys no urbans fins a l'aprofitament màxim de cases i polígons industrials a les teulades dels edificis. Llorenç del Penedès, en aquestes al·legacions, l'Ajuntament defensa un model energètic que sigui sostenible, coherent i respectuós amb el territori de la localitat.

0: recta final i abans del temps expliquem algunes notícies de l'àmbit cultural en format més breus. I és que la sala La Fusteria del carrer Major del Vendrell acull fins al pròxim 23 d'agost la tradicional exposició anual de l'Associació Art, Cultura i Esport del Vendrell. Enguany, la mostra és exclusivament pictòrica i presenta les obres de Luis Rodríguez, que és l'ànima de l'entitat i que, a banda de fer els seus quadres, es dedica també a l'ensenyament del dibuix i la pintura als locals del Casal Cívic de Benestar Social del Vendrell. La mostra de Luis Rodríguez, que ja és oberta, porta el nom del Pas del Temps al meu art i es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, insistim, a la sala La Fusteria del carrer Major. Recordatori important, el Festival Música a la Vila comença demà dimecres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Tívoli amb el concert del grup Casum. Qui són aquests Casum? Doncs és un trio d'acordeó diatònic, violí i guitarra que formen Mari Pereira, Blai Casals i Cisco Cardona, que fan música de ball i també música per escoltar, que connecta l'essència de la tradició musical d'arrel catalana i també el folk europeu. El Festival Música a la Vila arriba enguany a la seva 37a edició i els concerts, com sempre, tenen lloc els dimecres d'agost a la plaça del Tívoli a partir de les 10 de la nit i amb entrada gratuïta.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Més concerts. El cicle de concerts del Vendrell Sent la Música torna, un cop passada la Festa Major, aquest divendres, amb l'actuació del grup de rap vendrellenc Zim and the Zooms. El concert es farà aquest divendres, dia 7 d'agost, a partir de les 8 del vespre a la plaça d'Utrera, amb el doble objectiu de poder veure en directe músics locals com Zim and the Zooms en un espai de la vila on habitualment no s'hi fan concerts, com al Parc d'Utrera. Zim and the Zooms, el grup que lidera Ismael Muñoz, hi presentarà les cançons del seu darrer disc, que porta el nom de El Veloz Murciélago Hindú Comía Feliz Cardillo y Kiwi. A més, també interpretarà algun dels clàssics del seu repertori. El nou disc inclou 7 cançons i 2 bonus track i s'ha editat en format de vinil per a col·leccionistes. Recordem que Zim and the Zooms compta amb un bon nombre de seguidors al Vendrell i amb un bon currículum d'actuacions a la capital de la comarca. En agenda cultural, una cita especial que arriba a la seva 11a edició, perquè dijous comença la nova edició, l'11a de Fes Humor, el Festival d'Humor del Penedès, que any rere any se celebra a la plaça Jaume Vidal de Cunit. Aquest 2026 el Fes Humor anirà del 6 al 9 d'agost amb una 12a de propostes de tota mena. Hi ha podcast, improvisació, màgia, stand-up, comedy, amb la intenció que tothom pugui trobar aquell espectacle per poder riure, que és l'objectiu del festival. Entre els camps de cartell, aquesta edició compta amb Quim Mas Ferrer, que torna a Cunit amb el seu espectacle Bona Gent, havent exhaurit les entrades fa setmanes. Qui també ha esgotat les localitats és Jordi Merca, que portarà el seu espectacle Jo sobreviví a la EGB. De fet, fa pocs dies del festival i ja s'han venut el 70% de les entrades. I tot plegat serveix per pensar que s'arribarà als 5.000 espectadors. Altres noms Doncs a la gala inaugural d'aquest dijous a les 9, conduïda per Elisenda Pineda, hi participaran Sarai Carro, David Sass o Sergio Picón. Divendres la jornada arrencarà amb la primera de les rondes de Comèdia Hilària, on es podrà veure Àlex Vila, Andrea Farina, Marta Balletbó i Jordi Vilavella. I en la franja nocturna, com ja hem dit, Quim Masferrer, amb Bona Gent, Alba Segura, Godai Garcia. I el cap de setmana és el moment dels podcasts, i hi haurà el dissabte un dels podcast fenòmens, que es diu Guarres. A més hi haurà la Riota, que comptarà amb el Guillem Soler dels Buos com a convidat. Hi haurà Elsa Reig, Mònica Balcells, Sandra Flores i un llarg etcètera. Fes Humor s'ha consolidat com una proposta única a la comarca. I la previsió del temps, sense novetats, han vist que avui la jornada s'ha mantingut mig tapada al llarg de la meitat del dia, i ja veurem què passa al llarg de les pròximes hores per la tarda. Temperatura de xafogó, com ens deia ahir el Marc Rodero, una xafogó que ens portarà a aguantar fins a 32 graus en aquesta jornada de dimarts, i que demà inclourà pocs canvis, fins i tot una pujada de temperatures. Podem arribar a mínimes de 23 al Vendrell i màximes de 33. Pot haver-hi algun canvi durant la nit, que apareguin els primers núvols, però dijous encara pot ser pitjor, tot i que hi ha alguna mínima possibilitat de pluja. 24 de mínima, 32 de màxima, i divendres, durant la primera meitat del dia, encara podrien caure 4 gotes. I fins aquí aquesta edició de les notícies, amb el cel tapat, quan les hem acabat. Això és tot, bona tarda.
2: Ràdio al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
3: Ei. Anamena. ¿Cómo es eso, Nick?

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM.

0: això.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment i informació.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Kinda wanna dance to this.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: cabeza de...
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.